0: Deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: De la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant.

nou si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Ernest.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

Són mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

toca dir adéu. Ens quedarem tancats, no?

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
2: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
3: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede, nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito, es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí, els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
5: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
6: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost d'adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
7: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
2: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Cubellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. L'Espai Jove es dona a conèixer un cop més a l'inici de curs amb la jornada Benvinguda Adolescència. Concretament serà aquest diumenge, dia 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, quan es farà una jornada de portes obertes que va adreçada especialment a l'alumnat de primer i de segon d'ESO i les seves famílies, en què es vol donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha comentat que és una trobada que inclou diverses activitats gratuïtes i que ja ha funcionat prou bé els últims anys.
8: Com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs, que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any.
0: Més enllà d'aquesta jornada de benvinguda a adolescència, l'Espai Jove també continuarà aquest curs amb el funcionament que ja van posar en marxa l'any passat, és a dir, l'Espai Jove estarà obert als usuaris que tinguin prevista una activitat o un servei a l'equipament, però no podran anar-hi com un lloc d'ús lliure, tal com ha explicat el regidor Pau Rodríguez.
8: També la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis amb una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o a estudiar, etcètera, etcètera, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques.
0: Les inscripcions per totes les activitats que oferirà l'Espai Jove durant tot el curs ja estan obertes. Hi ha propostes vinculades a la cuina, com el Teen Chef, al multiesport, com el Mou Teen, i també la tecnologia, el taller de podcast, taller de robòtica, intel·ligència artificial, o també a l'expressió més artística, amb cursos de guitarra, d'art o autoconeixement i cant, entre altres propostes. Totes les activitats són gratuïtes, excepte un curs de monitors, que es farà concretament en una part del calendari, i continuen obertes, es poden omplir aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit. Els castellers del Foix tenen una cita de competició aquest cap de setmana, concretament el concurs de Quarts Amunt. Competiran amb 6 colles més a la Bisbal del Penedès en una cita que està pensada per aquelles colles que han quedat fora dels concursos castellers bianuals que se celebren a Torredembarra i a Tarragona. Aquest dissabte 19 de setembre, la Bisbal del Penedès acollirà el primer concurs de castells organitzat per Quarts Amunt, una jornada que reunirà 6 colles que actuaran al carrer del Doctor Robert de la Bisbal del Penedès i que combinarà la competició castellera amb cultura popular i després també una festa per tothom qui es vulgui quedar. Pel que fa al concurs casteller, que és el que més destaca, arrencarà aquest dissabte a les 5 de la tarda i comptarà amb la participació dels castellers de Mediona, els castellers de Santa Coloma, els castellers de Viladecans, els castellers del Foix de Cubelles, els castellers del Prat de Llobregat i la colla castellera de la Bisbal del Penedès. Entre les 6 participants, Mediona és qui ha completat ara per ara els castells amb més puntuació o dificultat, ja que han descarregat el 3 de 7, el 4 de 7 i el 9 de 6. Els castellers de Viladecans i els de la Bisbal del Penedès també han descarregat el 3 i el 4 de 7, juntament amb el Pilar de 5, com els tres castells de més dificultat. Una combinació signada també pels nostres, pels castellers del Foix, tot i que haurien de dir que el Pilar de 5 aquesta temporada només l'han aconseguit carregar, recordem, va quedar carregat ara, fa poc, en el viatge a Flandes. I un grau per sota hi hauria les altres dues colles, els castellers de Santa Coloma i els del Prat de Llobregat, que aquest any no han passat dels 6 pisos. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, creu que podran fer almenys un castell de 7 en el concurs i destaca que la colla ha demostrat el seu compromís amb el viatge a Flandes d'aquest cap de setmana passat i amb aquest compromís pocs dies de tornar a la Bisbal del Penedès amb el concurs de Quarts Amunt.
9: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de 7 aquí a Bèlgica, portarem castell de 7 al concurs i això és fruit de la gent.
0: La jornada del concurs de Quarts Amunt començarà aproximadament a 3:45 de la tarda amb la convocatòria de les colles i el sorteig de l'ordre d'actuació. A 4:45 entraran a plaça totes les colles i a les 5, com hem dit abans, és quan arrenca el concurs de castells, que constarà de 3 rondes més 2 rondes més de millora. La cloenda inclourà un pilar conjunt i el lliurament de premis. Posteriorment hi haurà també altres activitats a la Bisbal del Penedès. Al web de Quarts Amunt, que és un programa de diumenge en ràdio, es pot consultar tant una explicació resumida del format del concurs amb el protocol oficial complet, on es detallen el funcionament dels torns, els temps i les penalitzacions, els jurats, el dispositiu sanitari, el sistema de classificació, els premis i la taula oficial de puntuacions. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell ja té punt el seu calendari d'activitats per aquesta tardor. El president de l'entitat, Joan Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Covelles les propostes que es tindran durant aquests mesos de setembre i octubre i que combinen xerrades d'història, com és habitual, i també algunes commemoracions, publicacions noves i sortides culturals i una exposició. El cicle de conferències d'aquesta tardor arrencarà aquest divendres 18 de setembre amb la proposta que portarà l'historiador vilafranquí Joan Soler Bordes, que oferirà la ponència audiovisual titulada Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX, centrada en la petjada dels indians i el comerç transoceànic a la comarca, a l'interior de la comarca del Penedès. D'altra banda, el divendres 2 d'octubre es farà la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la posterior diàspora que van viure els futbolistes cap a Amèrica perquè va esclatar la Guerra Civil. I un dels plats forts d'aquesta tardor serà la inauguració el dijous 1 d'octubre d'una exposició dedicada als 50 anys de la Marxa de la Llibertat, que es va fer l'estiu del 1976. La mostra comptarà amb unes 40 imatges i amb cartells de l'època i anirà acompanyada d'una taula rodona amb la participació de l'historiador Josep Calvet, en Teti Serres i el mateix Joan Vidal i amb la possible assistència d'Àngel Colom. En Joan Vidal, president del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, ha parlat d'aquesta exposició que començarà a l'octubre a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera.
10: La Marxa de la Llibertat, de cara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara, i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que anireu bé, no sé, 20 o 25, ens les han cedides, i les altres doncs, les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la Marxa de la Llibertat, i això completarà doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies unes 40 imatges.
0: Els marxaires per la llibertat van passar aquell estiu del 1976, ara fa 50 anys, per aquí, per Covelles, on van aprofitar per fer ressò de les protestes locals contra la construcció de la central tèrmica, tal com ha recordat en Joan Vidal.
10: Per cada poble on passaven, doncs reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Covelles, doncs el tema de la tèrmica, doncs en un altre lloc a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de Joan Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: L'agenda d'aquesta tardor del grup d'estudis covellencs Amics del Castell també inclou dues sortides i la seva participació a les Jornades Europees de Patrimoni, on proposaran com a activitat la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Covelles, que s'ha pogut llegir a l'interior del programa de Festa Major, i en el mateix acte també es farà l'anunci dels guanyadors de la beca d'investigació local.
11: El Centre Social de Covelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació.
12: La pilot cubellenca Laura Díaz participa aquest cap de setmana del Desert Repsol Eco Rally a Coruña, una de les proves destacades de la mobilitat sostenible a l'estat espanyol. La competició és puntuable per al FIA Eco Rally Cup i el Campionat d'Espanya d'Energies Alternatives i arriba a la desena edició amb un rècord de participació amb gairebé 60 equips nacionals i internacionals. L'activitat ja va començar dijous amb les verificacions tècniques i administratives, mentre que la competició es desenvoluparà durant el cap de setmana amb recorregut aproximadament d'uns 600 quilòmetres per carreteres de Galícia. Laura Díaz afronta aquesta cita acompanyada del copilot César Belinchón, copilot i instructor de pilots de rally a l'escola del rendiment Fast Prac Motor de Castellolí. La pilot cubellenca compta amb una àmplia trajectòria en el món de l'automobilisme, amb participacions en proves nacionals i internacionals de rally i regularitat, així com en competicions celebrades al Marroc o l'Aràbia Saudita, entre elles el rally de Jamelí. Díaz també ha estat campiona d'Espanya de copilots de rally totterreny, disciplina en la que ha aconseguit alguns dels seus principals èxits esportius. En aquesta ocasió, però, l'equip afronta el repte en una especialitat en la que la precisió, l'estratègia i l'eficiència energètica tenen un paper fonamental. L'objectiu és lluitar per les primeres posicions i continuar acumulant experiència en el món dels ecorallis. El Repsol Eco Rally a Coruña convertirà aquest cap de setmana la ciutat gallega en un dels punts de referència de la mobilitat sostenible i reunirà també alguns dels principals especialistes nacionals i internacionals de la disciplina. I la cubellenca Laura Díaz lluitarà per les primeres posicions en aquesta nova prova automobilística. El Club de Futbol Cubelles afronta el debut a la segona catalana amb l'equip en evolució. Josu i Manol ja ha destacat la progressió de l'equip durant aquesta pretemporada llarga i confia en mantenir el model de joc en l'estrena davant del Torreforta. I és que el Cubelles debutarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp de Torreforta, a Tarragona, en el que serà el primer partit oficial del conjunt cubellenc després d'una pretemporada marcada pels entrenaments i els canvis a la plantilla. El nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, Josu i Manol, fa una valoració positiva del treball realitzat durant les darreres setmanes i considera que l'equip ha anat de menys a més. El tècnic, a més, ha assenyalat que l'objectiu principal de la pretemporada ha estat donar temps als jugadors per conèixer i assimilar el nou model de joc. La plantilla ha incorporat diversos jugadors respecte a la temporada passada, tot i mantenir també una part important del bloc. Per aquest motiu, Imanol explica que han intentat allargar la preparació i augmentar el nombre d'entrenaments per aconseguir un equip més cohesionat. El tècnic considera que aquest procés encara continuarà durant les primeres jornades de la competició. De fet, la plantilla encara ha registrat moviments aquesta mateixa setmana. El Cubelles ha incorporat a Facu, procedent de la penya jove, mentre que donava la baixa a Elliot. I Manol considera que la plantilla està pràcticament tancada, però tampoc descarta que es pugui produir algun altre moviment. El tècnic també avança que els aficionats podran trobar un nou Club de Futbol Cubelles diferent al dels darrers anys, especialment pel que fa al model de joc. I Manol assegura que té una idea molt marcada i que l'equip ha anat assimilant progressivament els conceptes tant ofensius com defensius. Segons l'entrenador, la diferència entre el primer partit de la pretemporada i l'últim és evident i hi ha una evolució que considera positiva abans d'afrontar la competició oficial. El primer obstacle serà el Torreforta, un rival que Josu i Manol espera que surti amb intensitat i intenti assumir la iniciativa del joc. Davant d'aquest escenari, el tècnic aposta per mantenir la identitat de l'equip i no condicionar el plantejament pel fet de jugar com a visitant. I Manol també ha evitat fer pronòstics sobre quins equips poden estar a la part alta de la classificació i reconeix que encara necessita unes quantes jornades per conèixer millor els rivals, especialment en un grup amb molts equips que no han tingut l'oportunitat de veure en directe. Un dels aspectes que marcarà la temporada precisament seran els llargs desplaçaments que haurà d'afrontar el Club de Futbol Cubelles. El tècnic, però, prefereix convertir aquesta circumstància en un element de cohesió del vestidor. El club preveu fer els desplaçaments més llargs en autobús i consideren que aquests viatges poden servir també perquè els jugadors doncs, comparteixin temps i reforcin el grup. L'objectiu és que els futbolistes afrontin aquests partits amb la màxima motivació i que els desplaçaments es converteixin també en una experiència de grup. Després del debut a Tarragona, El Club de Futbol Cubelles disputarà el primer partit de Lliga, el Josep Pons i Ventura, davant del Camarles, la segona jornada. El maig està previst inicialment per al dissabte a tres quarts de set de la tarda. El Cubelles tornarà d'aquesta manera doncs a segona catalana amb el projecte renovat i un equip que encara està en procés de construcció, però que arriba a l'inici d'aquesta competició després d'una temporada en què, segons el seu entrenador, ha anat creixent setmana rere setmana. La cursa Puig de Tiula arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb tres modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puig de Tiula. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics

0: el mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
4: bon
3: Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: L'entrevista.
1: El grup d'estudis covellencs Amics del Castell ja tenen a punt una nova programació trimestral d'activitats, de conferències, i per tenir-ne més detalls i donar a conèixer doncs, aquesta agenda d'activitats, hem convidat avui a Ràdio Covelles en Joan Vidal, president del grup d'estudis covellencs Amics del Castell. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
1: I bé, una agenda d'activitats que és la de setembre-octubre, oi? Que els socis ja poden consultar. Abans, però, durant l'estiu tampoc no ho ha acabat de parar, no? No sé si vols fer una mica de valoració. Recordem doncs, que vau organitzar aquell concert de Jordi Vidal i també un homenatge a Salvador Fonoll, oi? Aquest estiu passat. Com van anar aquests
2: actes? Sí, molt bé. Una part d'això també es va publicar un treball, com sempre, ja en parlarem després, perquè la presentació de la separata del programa La Festa Major. Bé, el recital del Jordi Vidal, molt bé, com sempre, la plaça de la vila doncs, plena de gom a gom, i com sempre els comentaris molt favorables, perquè el Jordi Vidal és un cantant doncs, que no sé, que atrau molt i que ho fa molt bé, i que ja té un públic, hi ha un públic ja permanent, fins i tot ve gent de Vilanova que el van a veure ja fa molts anys que actua a la Geltrú, a la Festa Major de la Geltrú, i tot i que el van a veure allà a la Geltrú, després també hi ha un bon grapat de gent coneguda de Vilanova i la Geltrú que venen aquí a Covelles doncs, a veure una altra vegada. I la placa del Jordi del Sabó de Fonoll doncs, també va ser un acte doncs, molt pràcticament íntim, podríem dir, perquè va ser el carreró de casa seva, hi havia la família, uns quants amics, i res, va estar bé. Més que res, doncs, era el fet d'homenatjar doncs, una persona que va fer molt, doncs, que va contribuir molt, o que va participar molt amb el tema de la cultura popular aquí a Covelles.
1: Que després va tenir una mica de continuïtat també en la Festa de la Verema, oi? També se li va fer un petit homenatge o record, no?
2: Sí.
1: Perquè també havia sigut trepitjador de la Verema.
2: Sí. I va fer tots els papers de l'auca.
1: Sí, sí, sí. Bé, doncs entrem ja en les activitats més de futur o de present, podríem dir-ho, d'aquesta tardor, del grup d'estudis covellencs Amics del Castell. De fet, la primera serà aquest mateix divendres 18 de setembre. Amb què arrenqueu aquestes conferències?
2: A veure, en teoria arrenquem amb l'ofrena floral de la Figuera. La programació ha sortit en retard perquè quan passa l'agost doncs és difícil concretar algunes xerrades, i al fer la programació dos mesos vista doncs hi ha alguns actes que no estaven acabats de concretar, i per això surt una mica de retard després que hi hagi passat l'11 de setembre. Però sí, s'enceta, com dius, aquest proper divendres 18 de setembre amb una conferència acompanyada d'un audiovisual que és a càrrec del Joan Soler Bordes, que és un historiador vilafranquí que ha vingut altres vegades convidat per la nostra entitat, i que aquesta vegada ens parlarà de negocis. El títol de la conferència és Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX. Pràcticament parlarà del Penedès interior. Sempre s'ha parlat doncs, de la petjada dels americanos, dels indianos, aquí a Vilanova, a Sitges i fins i tot a Covelles, però en aquest cas ell parlarà bàsicament doncs, del Penedès interior, sobretot de l'Alt Penedès, que és el que domina ell més.
1: Que potser doncs, no ho tenim tan present, no? Quan parlem dels indianos, sí. Quan parlem del Penedès, no? Tenim la imatge més doncs, de la vinya, del vi, dels cellers,
2: sí,
1: no?
2: D'això també parlarà, però també parlarà també del tràfic d'esclaus i tal. De fet, ho hem...
1: Que era part del negoci, no?
2: Era part del negoci, malauradament.
1: Bé, doncs d'aquestes qüestions se'n parlarà, suposo que en dia, hora i lloc
2: sí,
1: habitual.
2: Sí, aquest divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria. I a part de la xerrada anirà acompanyada doncs, també per imatges que anirà comentant el propi autor.
1: Molt bé, també de tant en tant organitzeu també exposicions, diria que de cara al mes d'octubre, oi? Teniu a punt una.
2: Sí, és una exposició que tocava fer-la abans, però clar, nosaltres tenim la sala d'exposicions fixa o guardada cada any, no sé si és el mes de... al començament d'any, no sé si és el mes de febrer, no recordo exactament, i el mes d'octubre. Clar, i aquesta exposició és sobre la marxa de la llibertat, i s'hauria d'haver fet abans perquè la marxa de la llibertat, que ara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la marxa de la llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que anireu bé, no sé, 20 o 25, ens les han cedides, i les altres doncs les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la Marxa de la Llibertat, i això completarà, doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies, unes 40 imatges. Aquesta exposició s'inaugurarà el dijous 1 d'octubre. L'hem fet el dijous i no un divendres, perquè el divendres ja teníem ja programat, i ara en parlarem, teníem programada una altra activitat, i per tant, doncs, ho hem fet el dia 1, perquè també anava bé amb alguns dels que vindran a participar. Es farà una taula rodona amb el Josep Talbet, que és l'autor d'un llibre sobre la Marxa de la Llibertat, que ja el va venir a presentar aquí a Cubelles fa 10 anys, i que ara, doncs, s'ha encarregat d'organitzar diverses commemoracions a la Marxa de la Llibertat, sense anar més lluny, la d'aquest darrer cap de setmana, en què es va commemorar els 50 anys de la final de la Marxa de la Llibertat a Poblet, que no es va poder fer perquè la policia espanyola, doncs, va tancar els accessos i només hi van poder accedir poques persones. I la Marxa de la Llibertat, cal recordar que tot i que el Franco ja havia mort, i que feia pocs mesos que havia mort el Franco, va ser prohibida pel ministre del seu moment, pel Fraga Iribarne. Uh-huh. Bé, doncs si hi haurà la inauguració sobre aquesta exposició dels 50 anys de la Marxa de la Llibertat, i una taula rodona amb aquest, que et deia, amb aquest senyor, el Josep Calvet, el Teti Serres, que és una persona de Sant Hilari Sacalm vinculada a Cubelles, la seva dona és de Cubelles, i que va ser un dels organitzadors de la Marxa de la Llibertat de Sant Hilari en el seu moment, el 76, i que va ser detingut i després represaliat quan havia de fer la mili. També hi participo jo mateix, perquè hi vaig participar de manera puntual. Vaig ser dels pocs que vaig entrar a Poblet aquell 12 de setembre, però no va tenir cap mèrit. No recordo com hi vaig entrar, però hi vaig entrar. I després m'ho hem deixat entre cometes, i possiblement l'Àngel Colom, vaig parlar amb ell aquest cap de setmana amb motiu d'aquesta trobada a Poblet, i li vaig comentar, doncs, el vaig convidar a venir aquí a Cubelles en aquesta commemoració de la Marxa de la Llibertat, i l'home, com que està delicat de salut i encara falten algunes setmanes, doncs, per la inauguració d'aquesta exposició, em va dir que ho deixéssim a l'aire, i per això he posat, i possiblement, l'Àngel Colom. Esperem que pugui venir, i si no, doncs, mala sort.
1: Clar, fa 50 anys, jo mateix no els tinc, per tant no vaig poder viure. Què va ser la Marxa de la Llibertat, també així, de manera breument, perquè la gent es faci una idea, no, de per què és important també recordar-la 50 anys després.
2: Mira, el títol, el lema de la Marxa de la Llibertat, t'ho pot dir tot, eh? Deia, poble català, posa't a caminar. Es tractava, doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també, doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí, doncs, les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població, doncs, que feia falta, doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista. I, a més, per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, l'abocador del Garraf, etc., doncs, hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, doncs, hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
1: Però i s'anava caminant d'un poble a un altre.
2: S'anava caminant, i llavors els marxaires els acollien en cases particulars, allà on arribaven. Llavors hi havia gent que feia un itinerari, perquè, clar, passar-te l'estiu des del 4 de juliol, repeteixo, fins al 12 de setembre, són dos mesos llargs, dos i mig llargs, i no tothom s'ho podia permetre. Jo mateix, per exemple, aquell estiu treballava en un càmping i em vaig escapar al començament, a la Marxa de la Llibertat, a Esterri d'Àneu, que va ser a l'inici, aquell 4 de juliol, després vaig participar a Vilanova, a Cubelles, a Calafell, i al final a Poblet, i aquell mateix dia de Poblet, com que molta gent no la van deixar entrar o no va poder entrar, es va convocar gens ja de veu viva una concentració i manifestació a Tarragona, que també va ser reprimida per la policia espanyola, perquè a la Marxa de la Llibertat, doncs, el Fraga Iribarne, que ara hi ha els residus franquistes, doncs, tenien por que fos un èxit, que de tota manera ho va ser un èxit, perquè encara avui dia, doncs, s'està commemorant. I va tenir molt... És un fet històric que no se li ha donat el ressò, penso que no se li ha donat el ressò que es mereix, potser perquè es va fer marge precisament dels partits polítics, alguns dels quals encara no estaven legalitzats, també cal dir-ho.
1: Mm-hmm. Bé, en tot cas, qui vulgui tenir més informació, tingui més curiositat...
2: Sí, en parlarem el dia aquest, el dia 1.
1: Se'n parlarà el dia 1 d'octubre.
2: I després també una cosa important, que la samarreta de la Marxa de la Llibertat, que encara guardo l'original, doncs estava prohibida, si t'enganxaven amb la samarreta de la Marxa et caia una bona multa. Hi va haver moltes multes, no sé quina quantitat parlaven, però de totes les multes que van posar, només diu que se'n va pagar una, que la va pagar un dels organitzadors, l'Arcadi Oliveres, precisament, perquè les altres, doncs, al principi no les van pagar i després va arribar una amnistia que, doncs, van perdonar totes aquestes multes. Però en el seu moment fotien multes d'una gran quantitat.
1: Mm-hmm. Coincideix també amb l'1 d'octubre, no?, que és una altra data de record, sí, que en aquest cas serà el 9è aniversari, no?, del que va ser el referèndum de l'1 d'octubre.
2: I després, com que estava prohibida, hi va haver... moltes detencions, que passa que només podien estar 3 dies. El mateix Àngel Colom, per exemple, explicava que no va poder anar a Poblet al final de la Marxa de la Llibertat perquè estava detingut. O sigui, hi havia gent que els agafaven, els detenien, els deixaven anar, després tornaven una altra vegada a participar a la marxa, els tornaven a agafar, bueno, i els coneixien. Però només els podien tenir 3 dies detinguts. Però resulta que després, quan els deixaven anar, no els deixaven anar allà al carrer mateix, sinó que els fotien al Guint de Pere. Que l'Àngel Colom el van deixar allà perdut en una muntanya i diu que, bueno, el van atendre alguns veïns, alguna masia i tal. Jo també conec un vilafranquí que també no va poder anar a la marxa, al final de la Marxa de la Llibertat de Poblet, que ens explicava el mateix, que l'Àngel Colom va estar detingut, el van deixar anar, sí, però el van portar amb un jeep allà a la Quinta Munyeta, el van deixar allà, i au, espavila't, per tornar cap a la civilització.
1: O sigui, hi havia un càstig més enllà de la detenció, no?
2: Exacte.
1: I bé, abans li deia que no sé si la tria de la data va una mica en consonància que coincidessin.
2: És casualitat, perquè el dia 2 l'haguéssim fet un divendres, que és quan acostumem a fer les activitats, però aquest divendres, com ara en parlarem, hi havia concretada una conferència i ho hem passat el dia 1, que a més també era un dia que els anava bé amb algun d'aquests dels que hem convidat.
1: Bé, en tot cas, el 2 d'octubre hi haurà una altra activitat, presentació del llibre, oi?
2: Sí, aquesta vegada serà el lloc habitual de la parròquia de Santa Maria, i és un llibre que és curiós el títol, que és molt llarg, que ens ha menjat mitja pàgina, no, és broma, però un títol molt llarg que diu, el títol del llibre es diu El primer clàssico ante el abismo, los jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid Fútbol Club ante la guerra civil y su alargada sombra entre España, Argentina y México, 1936, punts suspensius, 1963, punts suspensius, 2025. Això a càrrec de l'Arnau González. Bàsicament parla, doncs parteix de la base de la final de la Copa, del Campionat d'Espanya, que es deia llavors, ara actualment es diu la Copa del Rei, que es va disputar l'any 36 a Mestalla entre el Madrid i el Barça. No dic el resultat perquè no m'agrada el resultat com van quedar.
1: Va guanyar el Madrid, bàsicament, no?
2: Sí, gràcies a l'última gran parada del Ricard Zamora, que havia sigut el porter de l'Espanyol i del Barça, va fer una gran parada, és una fotografia històrica, amb un xut de la figura del Barça d'aquella època, que era el Josep Escolà, que li deien el catedràtic del futbol, i el Madrid va guanyar 2-1 gràcies a aquesta parada del Zamora. Bé, el tema està que parteix d'aquesta final i que a partir d'aquí esclata la Guerra Civil i tots els jugadors, o bona part dels jugadors del Barça i el Madrid, doncs se'n van anar cap a Amèrica, no? A Mèxic. Bueno, en el cas del Barça, tota la plantilla, perquè va anar de gira i llavors els jugadors, molt pocs, van tornar. Es van quedar per allà a Amèrica a jugar fins que alguns, després de la Guerra Civil, van triar de tornar aquí a l'estat espanyol, però d'altres ja es van quedar allà. Hi ha un cas molt, molt especial i molt destacat, que és el d'un dels altres grans jugadors barcelonistes a l'època, el Martí Ventolrà, que es va quedar allà a Mèxic, va jugar en equips destacats mexicans, sinó que es va casar amb la neboda del president de la República i va fer fortuna allà. I fins i tot hi ha una anècdota, o hi ha un fet també destacat sobre amb el tema del futbol, és que un fill del Ventolrà, el Ventolrà va participar al Mundial del 1934 i un fill seu va participar al Mundial de 1970 amb la selecció mexicana. O sigui, un cas curiós.
1: Sí, sí.
2: Hi ha alguns de pares i fills, però pare i fill que juguin en dues seleccions diferents. Bé, el fet és que el llibre aquest explica, doncs, tota la diàspora d'aquests jugadors, tant del Barça com del Madrid, cap a Amèrica durant la Guerra Civil, que és el que van fer i que va passar amb ells.
1: Molt bé, doncs això, la història del futbol marcada pels fets històrics, no? També, que evidentment no és independent, tot i que de vegades ens ho vulguin dir sempre, no? Que no cal barrejar esport i política. Bé, doncs evidentment la història ens explica que sí que hi ha hagut barreja.
2: Home, el futbol és política. A veure, si jo soc del Barça, és per política. O sigui, a banda que m'agrada el futbol, i penso que molta gent és del Barça, perquè, clar, si el Barça no fos el que fos, doncs jo seria del Vilanova, per exemple, o del Sitges, o del Cubelles. Però sí. Si som del Barça és per política. Penso jo, vaja.
1: Sí. Bé, i llibres com aquests també acaben demostrant això, no? Que hi ha coses indestriables, no?, de la història de cada club i bé, que també els hi donen, que no... s'han de conèixer, no?, també per si doncs suport amb un club o amb un altre, de vegades també cal conèixer la seva història. Bé, teniu altres activitats, no?, durant el mes d'octubre i altres presentacions. Què més ens destacaries?
2: Sí, aquesta mateixa setmana, la setmana següent, hi ha una sortida cultural a Rocamadour, a França, que és una sortida de dues nits, tres dies, el dimarts 6, el dimecres 7 i el dijous 8 d'octubre. Ja fa dies doncs, que les inscripcions estan... Això ho vam avançar abans, la informació d'aquesta sortida, doncs, perquè calia tenir o assegurar o comunicar a les persones que estaven inscrites de cara a l'organització. I bé, si qualsevol persona doncs, que ens està escoltant, i tant si és soci dels Amics del Castell com si no, i té ganes d'anar en aquesta excursió, encara té temps d'inscriure's, perquè la inscripció s'acaba el dilluns que ve, dia 21, i la persona que s'encarrega de coordinar tota aquesta sortida és el Francesc Capdet, i es pot posar en contacte amb ell doncs a través de la nostra entitat.
1: I per anar tancant el mes d'octubre tindreu també una presentació dins de les Jornades Europees de Patrimoni, oi? Que també és...
2: Però això organitza l'Ajuntament.
1: Això organitza l'Ajuntament, però bé, sempre hi participeu, no?
2: A veure, nosaltres, la Núria Gené ens va comentar si tenim alguna cosa. Dic, home, tenim la presentació de la separata del programa de la Festa Major, el treball aquest del Pere Vives que porta per títol l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles 1946-2025, que primer surt encartat dintre del programa de la Festa Major i després el traiem en un quadern a part. Presentem això i això va inclòs dintre les Jornades Europees del Patrimoni a Cubelles. I aleshores, doncs, clar, les jornades aquestes comencen el dia 9 i l'Ajuntament vol fer la presentació, no sé si la farà la regidora o la Núria, no sé... I també s'aprofita doncs, aquest acte per donar a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local de fa dos anys, em sembla.
1: Correcte, sí. Bé, la del 2000, convocada el 2024, no, diria, i que ja s'hauria de... Sí. Que ja no s'havia dit quin va ser el treball guanyador, doncs s'anunciarà en aquest acte.
2: Sí, estava anunciat per la Festa Major Petita, però després es va suspendre perquè hi havia algunes de les persones que no implicades, doncs que no hi podia ser.
1: Molt bé, i bé, tanqueu l'agenda amb una altra sortida, no?, en aquest cas d'un dia, hem vist també.
2: De migdia, una sortida matinal en cotxes particulars a Avinyonet del Penedès per visitar el jaciment de la Font de la Canya i també visitar el centre d'interpretació de la dominació d'origen vinífera. Això doncs també és una de les habituals sortides matinals que fem. Això ho coordina la Carme Subies i els que tenen la Figuera, que és el butlletí informatiu nostre d'aquestes activitats, ja saben que s'han d'apuntar a través de la Carme Subies, que coordina aquesta sortida.
1: Doncs el grup d'estudis Covellencs Amics del Castell, que ja té a punt doncs, tota aquesta programació de tardor, qui en vulgui saber més detalls també poden anar trobant informació a les xarxes socials, també tenen algun perfil, i si no, doncs en el blog també van actualitzant doncs, aquesta informació. No sé si vol afegir res més com a president del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell, Joan Vidal.
2: No, penso que amb això ja és suficient.
1: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
2: Molt bé, gràcies, Pau, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb el compositor Galdric Vicens i una peça estrenada el 2014 a Cotlliure, el Pere de Santa Maria, que interpretarà la cobla Flama de Farners.

Era la cobla Flama de Farners amb una sardana del compositor de la Catalunya Nord, Galdric Vicens, el Pere de Santa Maria. I a continuació, una sardana del 2002 de Lluís Albert, Lloret, mil anys, que interpretarà la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Lloret mil anys, de Lluís Albert i Ribas, un compositor que ens va deixar l'any 2021, i ho hem escoltat amb la cobla Ciutat de Girona.

Per a la part central del nostre programa d'avui tenim de protagonista el compositor Josep Freixas i Vivó. Farem el primer de tres programes que preparem amb una selecció de les seves sardanes dels CDs enregistrat per la cobla La Principal de la Bisbal amb les obres d'aquest autor titulats Sardanes oblidades. Podem oferir aquestes gravacions amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya, ja que la família de l'autor les han posat gratuïtament a disposició de les emissores adherides a la Confederació amb l'objectiu de promoure la seva obra i la seva biografia.

Anem a la selecció que tenim avui de Josep Freixas i comencem amb una obra del 1984, Papallons i paperoles, una evocació d'una imatge camperola.

Acabem d'escoltar Papallons i paperoles, de Josep Freixas, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A continuació serà una dedicatòria d'amistat i també muntanyenca, del 1957, Drecera enllà.

La principal de la Bisbal l'ha interpretat Drecera enllà, de Josep Freixas. I seguim amb aquesta cobla, ara amb un altre títol del 1957, Record de festa, inspirada en les alegres converses d'una reunió familiar.

ha estat la sardana Record de Festa, una dedicatòria familiar. A continuació tenim una composició de l'any 1963 amb inspiració pastoral, Festa a muntanya.

0: Josep Freixas i Vivó va néixer a Capellades, a l'Anoia, el 1930 i va morir a Terrassa, al març del 2020. Fou músic, compositor, director i pedagog musical. Durant la seva trajectòria vital i professional va portar a terme una intensa activitat musical, principalment en el camp pedagògic, destacant el seu esperit emprenedor en la Fundació de Capelles de Música i Escolanies. A Terrassa va ser fundador i president de Joventuts Musicals i formar part de diversos conjunts instrumentals. Va formar part del grup impulsor de la creació d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals el 1954.
1: Va ser professor, compositor i director de l'Escolania de la Sagrada Família i de l'antiga Coral Santa Cecília. També va ser director de l'Escola Municipal de Música de Terrassa entre els anys 1969 i 1991, quan es va jubilar. I també va ser fundador i primer director de l'Escola Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú entre el 1974 i el 79. Més enllà de la seva activitat pedagògica i de direcció musical, Freixas també va ser un prolífic músic i compositor. Durant la seva carrera va escriure més d'un centenar de sardanes i va editar una dotzena de discs.

Seguim amb la principal de la Bisbal, ara amb una dedicatòria infantil de Josep Freixas de 1954, Trenes Daurades.

Hem escoltat Trenes daurades, una referència al pentinat d'una nina dedicada a Montserrat Freixes. Continuem amb una composició del 1973, Des de lluny, que descriu els sentiments d'algú que retorna després de passar temps lluny de la llar.

Hem escoltat Des de lluny, de Josep Freixas, i tot seguit una sardana de 1979 que el compositor va dedicar a un indret de l'Anoia, Miranda de Capelló.

Era una dedicatòria al paisatge de la noia, estimat per Josep Freixas, Miranda de Capelló. I tancarem aquesta selecció de sardanes d'aquest autor amb una obra del 1980 que està inspirada en la història de Terrassa, Ressons de Gara.

Era la principal de la Bisbal amb ressons de gara, que Josep Freixas va dedicar a la presidenta de la Unió de Colles, Núria Escudé.

Bé, amics i oients, arribem al final del nostre programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, que a la part central han estat sardanes oblidades de Josep Freixes Vivó. Agraïm, com sempre, la vostra atenció i us animem que ens acompanyeu de nou la setmana vinent, escoltant la nostra estimada música de cobla.

i a la part final del programa recordarem el compositor Pere Rigau, anomenat Barretó, de qui aquest mes de gener es compleixen 115 anys del seu naixement. Escoltarem una popular obligada per a dos flabiols, La Patinadora, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Aquesta interpretació acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

0: a Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Hola amics, què tal? Qui us parla? Sintobel, amb aquesta sintonia de Mount Country, és per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar aquesta bona estona escoltant música, música country. Avui farem, com ja us vaig dir al programa anterior, un petit recopilatori de les músiques i cançons que va fer i que cantava, doncs, aquesta gran cantant que ens ha deixat aquest mes d'agost, la gran Dolly Parton. Farem això, una petita recopilació, i us explicaré algunes anècdotes, algunes històries de la seva vida musical i de la seva vida personal també, si convé. Bé, però com que no pot ser d'una altra manera, comencem i començarem presentant aquesta cantant.
1: Ladies and gentlemen, the real live Dolly Parton.

Bé, la Dolly Parton, com ja us he comentat, ja us ho vaig explicar, va néixer el 19 de gener del 1946 a Pigman Center, Tennessee. I, en fi, vull dir, el seu món musical es va composar a partir de l'any 1959 fins a aquest any, fins a l'any 2026. És una de les persones més importants dintre del món country perquè la seva discografia ha sigut, és una brutalitat el que ha arribat a fer aquesta senyora, amb més de 3.000 temes musicals, ha sigut una gran compositora i cantant, també ha sigut una gran persona com a actriu, ha tingut un paper destacat dintre del món del cinema i algunes pel·lícules han sigut molt importants, també us les comentaré després, algunes d'elles, i bé, ha sigut això, una persona doncs, que ha tingut una importància rellevant doncs, dintre de la música country a tota la seva època i la contemporània, perquè també hem de tenir en compte que avui en dia encara s'escolten i es ballen moltes cançons d'ella. Hi ha una cançó concretament que va tenir molt d'èxit sobre els anys 1974, més o menys. En aquella època es va crear o va publicar una de les cançons que ha tingut més èxit i que escoltarem ara a continuació, que es titula Cold of My Color. A veure si la recordeu i si no, doncs escolteu-la que val la pena.

Que és bonica, eh? Bonica aquesta cançó. Però bé, també n'hi han d'altres que també valen molt la pena i ara escoltarem una altra cançó d'ella que també va tenir molt d'èxit, sobretot aquelles èpoques, doncs ja us parlo del 1974, 73, 74, 76, per aquelles èpoques va fer unes grans publicacions musicals. I ara escoltarem una que es titula Joshua.

Molt bé, molt bé. Vinga, hi ha una cançó també molt concretament que en l'any 1973 va tenir molt d'èxit i a més és una de les cançons emblemàtiques d'aquella època perquè també és recordada i molt valorada per la seva qualitat. Aquesta cançó es titula Jolene i la canta, com és evident, la Dolly Parton.

Molt bé. Vinga, us haig de comentar que ella ha fet moltes lletres de música per diferents cantants i cantants molt famosos i molt populars americans, i també col·laborava amb ells amb cançons que feien conjuntament. Les col·laboracions i edicions de lletres i músiques amb diferents cantants eren amb el Parker Wagoner, per exemple, amb el Kenny Rogers, amb l'Emmy Lou Harris, amb la Linda Ronstadt, amb la Loretta Lynn, el Thomas Wheeler, la Shania Twain, l'Estelle Parton, The Littles i Halian i el Billy Ray Cyrus, entre d'altres, però és que n'hi ha molts, vull dir, n'hi ha moltíssims. Però bé, ara escoltarem una d'aquestes cançons tan populars i tan conegudes, amb aquestes col·laboracions que ella feia, que una d'aquestes cançons tan famoses és la Islas in the Strait, i la canten, doncs això, el Kenny Rogers i la Dolly Parton.

És una nova versió d'aquesta cançó. És una cançó que, bueno, es va editar en el seu moment i després l'han versionada amb aquesta... La van versionar altra vegada amb aquesta nova sintonització musical. Vinga, us vull comentar que en l'any 1980 va debutar com a actriu a la pel·lícula 9 to 5, i va ser nominada en el Globus d'Or com a la nova estrella de l'any i millor actriu de comèdia musical. També va escriure el tema de la música, el tema principal de la musical de, que dona nom a la pel·lícula, 9 to 5, pel qual va ser nominada als premis Oscar i el Globus d'Or. I com que no pot ser d'una altra manera, escoltarem aquesta cançó que li va donar, doncs, aquesta nominació a l'Oscar i al Globus d'Or. 9 to 5.

Molt bé. Heu vist, el 9 to 5. És una de les cançons que jo poso bastant habitual, perquè són molt, molt... O sigui, estan molt bé, no? I val la pena, doncs, anar-les recordant. Bé, us haig de comentar també que les seves col·laboracions amb els diferents cantants country, n'hi va haver un d'especial, que era el Porter Wagoner, dels quals, doncs, va estar col·laborant amb ell, cantant com a duet, cantant sola amb músiques d'ell, i ell cantant sol amb músiques d'ella. Vull dir, van estar col·laborant durant molts anys, des de l'any 1967 fins a l'any 1974. Tenien una col·laboració mútua. I ara escoltarem una cançó d'ells dos, de la Dolly Parton i del Porter Wagoner, que es titula Mackin' Pals. Aviam, què us sembla, va.

0: Molt curiosa perquè ella es va casar amb un senyor que es deia Carl Thomas Dean a l'any 1966 fins al 2026 que va morir, vull dir, va morir recentment també, 25, perdó, el 2025. Bé, la curiositat era que ella es va enamorar d'aquest senyor perquè quan es van conèixer, ell li va mirar els ulls i diu, ella, lo curiós del cas és que ella em mirava els ulls quan els altres homes em miraven els pits. Diu, això és el que a mi em va enamorar d'ell. O sigui, és una anècdota curiosíssima, eh? Però bé, continuarem avançant musicalment i ara escoltarem doncs, una coseta tranquil·la d'allò que us comentava, aquelles cançons tranquil·les i balades que ella cantava. I la que escoltarem a continuació és The Sucker, Dolly Parton.
1: Seeker,

Molt bé. Sí, senyor, vinga. Encara vol cantar? No, ara. Vinga, doncs ara, a continuació, tornem a escoltar la Dolly Parton, que ens cantarà Airbag Express.

Molt bé. La Dolly Parton va ser una cantant, compositora i actriu estadounidenca, considerada una de les narradores amb més talent dins de l'estil country, amb un model de les seves cançons basades en personatges i fets de la seva infantesa, el que jo us he comentat abans. Va escriure més de 3.000 cançons, temes musicals, i va vendre més de 100 milions de discos. És una verdadera bogeria, això, eh? Fet que la converteix en una de les artistes que ha venut més discos en tota la història. Per la seva composició i el seu nom, es troba en el Saló de la Fama i compositors de Nashville i el Saló de la Fama de Compositors. També era coneguda per nens i adolescents pel seu padrinat, aquí diu per la padrinat de la cantant Miley Cyrus. Però hi ha una anècdota molt interessant. Penseu que la Dolly Parton tenia una fundació que es dedicava solament als nens. I el nom d'aquesta fundació, més o menys, jo recordo que jo ho vaig sentir o he llegit en algun lloc, que diu cap nen sense un llibre. Vull dir que la qüestió era que cada nen tenia la possibilitat de tenir un llibre perquè aquesta fundació que ella representava i era promotora, doncs feia això, fomentava que els nens tinguessin un llibre i els hi donaven llibres a tots els nens. Vale? I era molt coneguda per això. Vinga, i ara a continuació doncs escoltarem altra vegada la Dolly Parton que ens cantarà Are You Coming Again?

Molt bé. Haig de comentar-vos també que aquesta xicota, aquesta senyora, la Dolly Parton, era germana de 12 germans. O sigui que els seus pares, el pare es deia Robert Lee Parton i la mare Eve Lee Parton. I tenia 12 germans, com ja us he dit. Si us ressenyo tots, no valdrà la pena, perquè al final doncs, poder perdríem molt de temps aquí dient noms de germanets que ha tingut aquesta senyora. O té. I ara, doncs això, farem això. Continuem escoltant música, eh? La música que ens dona la senyora Dolly Parton, i ara escoltarem una col·laboració de la Dolly amb Linda Ronstadt, que ens cantaran To Go In The True Love In.

Bé, cançons tranquil·letes i lentes, tranquil·letes i lentes, perquè era el que jo us he comentat, que era una persona doncs, que feia això, moltes balades, moltes músiques, doncs això, amb pensaments i històries personals. Vinga, i ara a continuació també escoltarem a la Dolly Parton, que ens cantarà Blues Monkey.

Vaja, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem un valset cantat per la Dolly Parton i un grup d'amigues que l'acompanyen. Una és la Loretta Lynn, la Tini Quaid, la Shania Twain, l'Stella Parton també, i la Partin Alins. Llavors, doncs, escoltarem aquesta cançó, que espero que la disfrutem, va.

Molt bé, molt xula, eh? Vinga, i ara a continuació, doncs, també tornem a escoltar la senyora Dolly Parton, que ens cantarà Silver Dead amb Golden Nathalie.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, amb aquesta cançoneta que ens canta la Dolly Parton acabem aquest programa d'avui especial per ella, amb aquesta cançó que es diu Book of Life, que és el seu, els llibres són vida. Per tant, doncs, amics meus, qui us ha parlat, en Cito Bel, ha sigut un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres i passar aquesta bona estona. Bé, programa especialíssim avui. Gràcies per tot i em despedeixo fins la propera setmana. Adéu-siau, amics.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials del Cintobel a la part tècnica. Salutacions cordials de qui us parla. Bé, el programa d'avui continuarem amb la sèrie i potser ja l'acabarem. Em sembla que la setmana passada vaig dir que ja s'acabaria, però encara queda un trosset. De la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, un treball realitzat per l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. I també parlarem d'un parell de fets que van tenir lloc fa 50 anys, en concret el setembre de 1976. Un és la primera narració d'un partit de futbol en català després de la Guerra Civil, i l'altre, doncs, l'estrena d'una pel·lícula que en el seu moment, doncs, va tenir molt d'èxit, com va ser La ciutat cremada. I començarem, doncs, amb aquesta narració del Joaquim Maria Puyal, que va tenir lloc el 5 de setembre de 1976, justament ha fet 50 anys, i que es va emetre per Ràdio Barcelona, Cadena SER. Va ser la primera retransmissió radiofònica en català d'un partit de futbol del Barça després de la mort del dictador Franco. L'enfrontament corresponent a la primera jornada del campionat estatal de primera divisió d'aquella temporada 1976-77 va acabar amb una golejada favorable a l'equip blaugrana, que al Camp Nou es va imposar a les Palmes per 4-0 amb dos gols de Johan Cruyff. Ara bé, el veritablement important d'aquella narració a càrrec de Joaquim Maria Puyal, nascut a Barcelona el 24 de març de 1949, va ser que va obrir una via i va suposar un punt de partida que amb el temps va contribuir a la normalització de l'ús de la llengua del país en les retransmissions esportives de casa nostra. Faig un parèntesi per dir que aquest article que estic llegint va ser publicat al diari L'Esportiu a principis d'aquest mes de setembre i el signa Albert Isern. Continua l'article dient que el 1985 el barceloní, pioner de la narració esportiva en català, va fitxar per Catalunya Ràdio juntament amb tot el seu equip de treball integrat pels periodistes Eduard Buet, Josep Lluís Merlos, Antoni Bases i companyia. L'últim partit que va locutar va ser el triomf del Barça contra la Real Societat, 1-0, consumat el 20 de maig del 2018. Aquella va ser l'última de les més de 2.000 retransmissions que va dirigir al llarg de 42 anys, en què va deixar frases icòniques com ara «Urruti, t'estimo», «Pizzi, sos macanudo» o el famós «Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi». Pel camí van caure uns quants reconeixements, com ara dos honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili i per la Universitat Autònoma de Barcelona i quatre premis Ondas. Reconeixements a la trajectòria d'un filòleg, el Joaquim Maria Puyal, sempre meticulós amb la llengua, que un cop va deixar la narració esportiva ha optat per un perfil baix i discret, allunyat dels focus. Era una persona privada que, sense voler-ho, era una personalitat pública. En l'àmbit privat és en Quim, en el públic en Puyal, diu Josep Maria Déu, excompany seu de feina entre el 1993 i el 2000, quan es va encarregar de la sala d'imatges i les funcions del micròfon autònom i una veu autoritzada per parlar sobre la figura que ens ocupa, fins al punt que ha elaborat una tesi doctoral centrada en la seva obra periodística. Em va cridar l'atenció que no hi hagués cap treball fet. Després de defensar la tesi i aconseguir el doctorat, he escrit un llibre, El factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys, grup 62, per a la gent del Barça, per als amants de la ràdio i per als que van a escoltar-lo.

Acabem d'escoltar els Manel amb el tema El mar i seguim amb el Puyol. Diu l'article, continua dient l'article, que ara bé, què feia única la narració de Puyol? Pensa en l'oient i rigorós, exigent i responsable amb l'ofici, resumeix Josep Maria Déu, docent en facultats de comunicació que des de les aules intenta explicar a les noves generacions què el feia especial. Principalment la capacitat d'explicar què està passant i per què, al mateix temps que genera interès. A una final de la Champions no li cal cap incentiu. En canvi, en una primera eliminatòria de Copa contra un rival inferior, sí. Era molt bo a l'hora de captar l'atenció en escenaris aparentment menys rellevants. Si fa uns anys l'oferta per escoltar retransmissions del Barça en català era limitada, avui és més àmplia i això provoca que l'audiència quedi fragmentada entre la TDT de Catalunya Ràdio, liderada per Ricard Torquemada, relleu de Puyol en la direcció, i amb la veu de Bernat Soler, el Barça juga a RAC1, amb Joan Maria Pou al capdavant, i des del curs 2026-27, Albert Bermúdez és el narrador del Què t'hi jugues, Barça, de la cadena SER. Bé, ara dit tot això, citaré... Això no surt amb l'article aquest, ara és una altra història que he anat recollint, que són reculls, precisament, reculls de citacions sobre les narracions esportives dels partits oficials del Barça a la ràdio a càrrec de Joaquim Maria Puyol. Una, potser la més famosa, Urruti, t'estimo. Això va passar a l'estadi Nuevo Zorrilla, a Valladolid, el 24 de març de 1985. Aquesta narració de Joaquim Maria Puyol, després que l'Urruti, porter del Barça, aturés el penal al Mágico González, jugador del Real Valladolid, i donés matemàticament el títol de campió de Lliga 1984-85, va venir aquest crit de Urruti, t'estimo. Un altre que també he citat abans, Pizzi, sos macanudo. Això va passar al Camp Nou el 12 de març de 1997. Va ser la narració del Puyol del gol de Pizzi que va donar el triomf del Barça en l'eliminatòria de la Copa del Rei contra l'Atlético de Madrid després d'una gran remuntada, un partit que va quedar 5-4 a favor del Barça, entrenat aleshores pel britànic el Bobby Robson. Un altre que va dir: el Bernabéu aplaudeix, el Bernabéu que es posa dempeus i aplaudeix. És el que em faltava veure, ara ja em puc morir. Això ho va repetir diverses vegades, unes quantes vegades. Això va passar al Santiago Bernabéu el 17 de novembre de 2005. Va ser la narració del tercer gol del Barça fet per Ronaldinho contra el Real Madrid, corresponent al partit de Lliga de la temporada 2005-2006. Una part de l'afició del Real Madrid va aplaudir el gol del Gaucho. Un altre. Ha marcat Don Andrés. Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés. Això va passar a Stamford Bridge el 6 de maig de 2009. Va ser la narració del Puyol del gol d'Andrés Iniesta davant del Chelsea al darrer instant, que classificà el Barça a la final de la Lliga de Champions de la UEFA 2008-2009, que l'equip blaugrana guanyaria a l'Arsenal a la final celebrada a París. I per últim un altre. Déu existeix. Això és un miracle. I Déu és culer. Això és incomprensible. És un somni. El Barça ha marcat el 6è. Camp Nou, 8 de març de 2017. Narració del 6è gol fet per Sergi Roberto davant el Paris Saint-Germain, del que classifica el Barça per als quarts de final de la Champions després d'una remuntada extraordinària. I bé, abans de continuar encara amb quatre cosetes més sobre el Puyol, anem a la música i escoltem Simon & Garfunkel amb el tema For Emily Whenever I May Find Her.

L'any 2011, Joaquim Maria Puyol va ser escollit, anomenat, català de l'any 2011. I el lliurament d'aquest premi va tenir lloc el 22 de maig de 2012 i el Puyol va dir, entre d'altres, aquestes frases. Jo no sóc el català de l'any. El català de l'any és el ciutadà que pateix les retallades, la persona que pateix la crisi a casa. Una altra frase que va dir va ser: el periodisme és una feina molt important a la nostra societat perquè la lliure circulació d'idees i l'explicació de la realitat des d'òptiques honrades per part dels periodistes ens permet als ciutadans disposar d'informacions fiables. I adreçant-se a Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya present en l'acte, va dir: president, si algun cop se sent sol, sàpiga que té un poble al darrere. Si els catalans anem junts, som imbatibles. I ara ja per últim, doncs, un comentari de l'Eduard Boet, de l'equip del Puyol en el seu moment, en què opina sobre el mestre Puyol. L'Eduard Boet, que va ser la segona veu de les retransmissions entre el 1976, quan es van començar a narrar els partits del Barça en català per Ràdio Barcelona, i el 1983, explica a l'equip de la TDT algunes de les virtuts de Joaquim Maria Puyol, a qui coneix bé després de treballar plegats durant anys. Diu el Boet: Puyol té el talent d'informar, formar i entretenir. És la responsabilitat que ha de tenir un mitjà de comunicació. Ell és capaç de trobar l'equilibri. Quan diu «Urruti t'estimo» o «Pizzi sos macanudo», és perquè empatitza amb la gent que coneix. S'imagina els seus amics, nerviosos pel fet de no poder veure el partit, escoltant-lo al cotxe. El periodisme esportiu té la particularitat que, a més de transmetre informació, també transmet emocions.

Acabem d'escoltar el Quico Pi de la Serra amb el tema homenatge a Big Milt Brunzi, el gran bluesman nord-americà. Aquesta cançó obre l'àlbum Fills de Buda. Bé, ara deixem el Joaquim Maria Puyal i, com hem dit, anem a parlar de La Ciutat Cremada, que també va ser estrenada fa 50 anys. La Ciutat Cremada és una pel·lícula dirigida per Antoni Ribas i protagonitzada per Xavier Elorriaga, Francisco Casares, Àngela Molina, de la qual gairebé em vaig enamorar veient aquesta pel·lícula, Pau Garsavall i Janine Mestre com a personatges principals. La pel·lícula portava com a subtítol Del desastre de Cuba a la Setmana Tràgica i va estar censurada durant més d'un any. La Ciutat Cremada es va estrenar el 22 de setembre de 1976 al Cinema Florida de Barcelona i el 8 de desembre del mateix any al Cinema Albéniz de Madrid i el gener a Palma, on es va exhibir en català. Per les sales del cinema passaren 1.447.377 persones per veure aquesta pel·lícula. A banda d'actors de prestigi, diferents figures populars de la política i la cultura catalanes també van participar en el repartiment, com ara Heribert Barrera, Miquel Porter i Moix, Joan Manuel Serrat, Joan Reventós, Montserrat Roig, entre d'altres. La pel·lícula va ser finançada per aportacions econòmiques individuals i col·lectives a través de comptes amb participació, amb les quals es cobriren quasi 40 milions de pessetes. El director, l'Antoni Ribas, va afirmar que la pel·lícula s'havia finançat gràcies a 102 inversors amb aportacions de 200 i 300 mil pessetes. La pel·lícula és molt coneguda també en cercles esperantistes perquè hi ha una escena en què un grup de treballadors anarquistes estudien en grup la llengua internacional auxiliar Esperanto. El film, l'argument del film, arranca a l'any 1899 amb la derrota del bàndol espanyol a la Guerra d'Independència Cubana i evoca 10 anys d'història catalana, fins a la Setmana Tràgica del 1909. La Ciutat Cremada comença amb l'arribada a Barcelona, procedent de Cuba, d'un soldat, el Josep, Xavier Elorriaga, i del seu amic Frederic Palau, interpretat per Francesc Casares, que torna a casa amb un bon grapat de dòlars. La família Palau és rica i rep amb els braços oberts el jove Josep. Roser, Àngela Molina, i Remei, Janine Mestre, les nebodes de Frederic, sospiren pel convidat. Josep es decanta per Remei i es casa amb ella, si bé l'atracció entre els cunyats és forta i persisteix al llarg dels anys. La trama principal, però, no és la vida d'aquesta família de ciutat, sinó només és una excusa per descriure els conflictes polítics i socials de l'època des de 1899 fins al 1909.

Salvatore Adamo amb un dels grans temes de mitjan anys 60, La nuit. Tornant a aquesta pel·lícula, La ciutat cremada, dic que el seu director, Antoni Ribas, volia realitzar un film sobre el Futbol Club Barcelona coincidint amb el 75è aniversari de la fundació del Club Blaugrana. Però el cineasta Jordi Feliu se li va avançar amb el documental Barça 1974. Aleshores, Ribas va decidir tirar endavant aquest projecte, La ciutat cremada. Ribas no compliria la seva voluntat de filmar una pel·lícula sobre el Barça fins al 2005, titulada Centenari. Bé, tornant a La ciutat cremada, l'estructura narrativa alterna esdeveniments protagonitzats per la classe política, la classe burgesa i la treballadora. A l'escena hi apareixen personalitats significatives de l'època representada com Francesc Cambó, Adolfo Marsillac, Enric Prat de la Riba, José Luis López Vázquez, Josep Puig i Cadafalch, Joan Borràs, o Alejandro Lerroux, Alfred Luchetti. És especial

Hola, acabem d'escoltar el recordat Xesco Boix amb el tema Hola, no em deixis sol. Bé, deixem ara també la Cita Cremada i passem ja al treball, al comerç i als oficis, un treball de l'anuari 2004 del grup d'estudis Covellencs, Amics del Castell, realitzat per l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez. A veure si avui ho rematem ja, perquè ja fa moltes setmanes que l'estem llegint. Li toca el torn a l'ofici de carabiner i diuen els autors que els militars espanyols han estat presents a Cubelles des de fa una pila d'anys. Durant el període analitzat, a la nostra vila va haver-hi un destacament del cos de carabiners de l'exèrcit espanyol, com ho confirma la Geografia General de Catalunya de començaments del segle XX, quan diu que Cubelles té llums de petroli, destacament de carabiners i carruatges per anar a Vilanova. Institució militar fundada l'any 1829, els carabiners es dedicaven a la vigilància de fronteres i costes en la lluita contra el contraban i el frau. La seva fidelitat a la República durant la Guerra del 36 va comportar la dissolució del cos l'any 1940, un cop acabada la Guerra Civil. A partir d'aleshores, llurs competències passaren a la Guàrdia Civil i el destacament covellenc restà en mans de la Benemèrita. La caserna dels carabiners es trobava ubicada al carrer Joan Pedro i Roig. Així ho confirma el llibre de batejos de la parròquia, car la majoria dels fills de carabiners naixien en l'esmentat carrer. Com ja hem comentat, la desaparició d'aquest cos va fer que després de la guerra l'immoble passés a mans de la Guàrdia Civil. A la nostra vida, la nostra vila, els carabiners es dedicaran a la vigilància de la platja per combatre el contraban, tan habitual en el període analitzat. Malgrat ser un cos militar, mai no patrullaren pel nucli urbà, deixant aquesta tasca per la Guàrdia Civil, amb caserna Vilanova, i també per als Mossos d'Esquadra. A continuació, hi ha un llistat de carabiners que van ser destinats a la vigilància de les platges de la nostra vila, però ens ho saltem doncs, perquè hi ha tota una colla de noms doncs, que tampoc ens dirien res. I continuarem doncs, amb, ja per tancar aquest capítol d'altres ocupacions. Abans, però, escoltarem música una altra vegada. En aquest programa, doncs, com diu la sintonia, o com es diu la presentació inicial, escoltem música de tots els estils i èpoques, des del rock, el rockabilly, cançó d'autor, el jazz, el jazz, el soul, etc etc. Però també hi cap, doncs, en aquest cas, el que farem ara a continuació, també hi cap l'Antonio Machín amb un tema doncs, que en el seu moment doncs, va tenir molt d'èxit i és una de les cançons que a mi m'agraden particularment de l'Antonio Machín, un bolero que porta per títol Somos.

Vinga, i anem, continuem amb el comerç i els oficis a Cubelles. Ja per últim ens queda el capítol d'altres ocupacions. I diuen que el detall que hem fet de les professions i oficis de Cubelles no ha pogut, lògicament per motius d'espai, incloure totes les ocupacions que tenien els cubellencs d'antany. Algunes les volem, emperò, esmentar encara amb una lleugera pinzellada. La principal ocupació laboral dels cubellencs entre 1890 i 1940 va ser la pagesia. Es pot calcular que més del 90% de la nostra població ocupada estava dedicada al conreu de la terra. Amb una agricultura basada en la vinya i el cereal, la feina de pagès era molt sacrificada, amb una propietat de la terra molt dividida, malgrat l'existència de grans terratinents, i amb una rendibilitat molt reduïda i migrada que amb prou feines generava excedents. L'estudi de la pagesia cubellenca, però, ja ha estat abastament i profunda tractat en altres treballs d'investigació local. De la mateixa manera, estava molt estesa la figura del jornaler i del bracer. Sigui per treballar en el camp, per fer obres d'arranjament de camins per l'Ajuntament o per treballar en la construcció del pantà del riu Foix i dels seus canals de rec, molts cubellencs vivien de la contractació diària i precària que propietaris agraris i empreses de la construcció podien necessitar. Molts cubellencs s'hi van dedicar en èpoques de necessitat o de joventut. Aquest tipus de feina va atraure una onada d'immigració molt important cap a la nostra vila, procedent del sud peninsular durant els anys 20, en el que seria el preludi dels forts moviments migratoris dels anys 60 del segle XX i primers anys del segle XXI. També hi havia el qui es dedicava a l'estudi. La taxa de població que cursava ensenyament superior i universitari era baixíssima en l'època analitzada. L'any 1918, els estudiants universitaris representaven el 0,1% de la població de l'Estat. És per tot això que pren especial relleu el fet que a Cubelles hi haguessin estudiants universitaris. Els que s'han pogut documentar són Francesc Estapé i Panyella, nascut el 1883, l'any 1902 declarava l'ofici d'estudiant en la relació de Mossos de la Lleva del Servei Militar. Els seus estudis de medicina van tenir un èxit notable i l'il·lustre cubellenc arribà a ser director del Servei de Medicina de l'Hospital de Sant Pau, de la capital del nostre país. Un altre ofici singular era el de paraigüer. Aquest arreglava els paraigües deteriorats, els canviava les varetes trencades, apedaçava la tela o arreglava els mànecs. A Cubelles se'n van conèixer Joan Camps i Torres, nascut al barri d'Hostafrancs de la capital, el 7 de juny de 1923, va fer de testimoni en un casament anunciant el seu ofici de paraigüer. Sembla que amb l'arribada de la guerra hagué d'abandonar la professió o deixar-la en un segon pla, segons consta el dia del seu tercer casament, el 19 de maig de 1939, on amb 60 anys va prendre per esposa na Maria Polo, declarant l'ofici de jornaler. D'altra banda, el llibre de matrícula de l'Ajuntament esmenta una activitat entre els anys 1930 i 1933 que no ha pogut ser identificada per les fonts orals consultades. De tota manera, a Cubelles va haver-hi qui es va dedicar als espectacles públics, i va ser el Josep Hernani Soler, que entre els anys 1930 i 1933, al carrer Àngel Guimarà va tenir espectacles públics, una activitat que no hem pogut identificar. També els animals de tir, usats en els camps de conreu cubellenc, necessitaven d'ésser esquilats per higiene i per evitar que suessin. S'esquilaven cavalls, ases, matxos, mules, bens i de tant en tant algun gos. Normalment no era un ofici de dedicació exclusiva i a Cubelles arribaven professionals de Vilanova i del Vendrell. En els nostres carrers de finals del XIX, del segle XIX i primera meitat del segle XX no estaven asfaltats. Donat que els animals de càrrega eren habituals al nostre poble, els carrers anaven plens de llurs defecacions. De recollir-les a cabassos i fer-ne carretades, se n'ocupaven els aplegafems. Normalment eren pagesos i gent molt necessitada que aprofitaven les hores lliures per recollir el flairós excrement i vendre'l a jardiners, hortolans i plantaraires. A Cubelles n'hi va haver, segons les fonts orals, de segur a la dècada dels 30. Els telèfons no eren tan habituals com avui en dia. La nostra vila disposava en el període analitzat d'una centraleta situada a la part alta del carrer de l'Església, en un negoci de telèfon gestionat per la família Roca i Nogués.
Més concretament, una de les persones encarregades de la centraleta va ser na Conxita Roca. Per aquelles dates, quan arribava una trucada de responsable del telèfon, prenia nota del missatge i el portava al domicili de l'interessat. Posteriorment, la centraleta de telèfons es traslladà al carrer Major, on ara actualment hi ha el restaurant La Salseta. Això últim no ho diu el treball, sinó que ho dic jo. I pel que fa a l'ocupació pròpiament femenina, només hem destacat l'ofici de cosidora i modista. Però tal com els nostres dies, moltes noies es dedicaren a Cubelles al servei domèstic, un dels sectors d'ocupació femenina més importants. El fet que es fessin feines reservades tradicionalment a les dones i els baixos salaris les feien poc atractives als homes. Servir oferia menjar i sojorn amb sous migrats, però sovint necessaris en una economia tan escassa com la cubellenca d'aquest mig segle. A casa nostra, moltes noies feien de minyona en les cases més adinerades del poble.

Bé, és allò que dèiem de la diversitat musical d'aquest programa. Hem passat d'escoltar l'Antoni Magín als Rolling Stones. Aquí hem escoltat amb una cançó de 1964 que porta per títol You Better Move On. Vinga, i ara ja sí, l'última part d'aquest treball del Xavier Martínez i l'Antoni Pineda, al comerç i els oficis a Cubelles. Diuen que hi ha moltes dedicacions que per diferents motius no hem volgut incloure en la relació d'oficis. És el cas de l'alcalde i el mossèn. El primer, en aquelles dates, rebia una retribució que no permetia viure del càrrec. El segon no pot ser considerat un treballador stricto sensu car, malgrat rebre un salari mensual, tenia com a objectiu servir a la comunitat cristiana i difondre l'Evangeli. Per últim, a la nostra vila, com arreu, on l'economia de mercat mana i comanda, sempre hi ha hagut els qui no han tingut una professió específica tret de viure de rendes, és a dir, el que els italians anomenen il dolce far niente. Algun d'ells van ser Antoni Ferrer i Sicard. L'any 1908 es declarava propietari i rendista en el llibre de matrimonis. Pere Escardó i Pedro. En el llibre de matrimonis de 1917, en Pere Escardó i Pedro hi figura com a rendista. En el seu haver com a cuballenc hi ha el pagament de la construcció del local de l'Aliança. Narcís Verdagí i Torrevedella. El qui fou alcalde de Cubelles i cap electoral de la coalició conservadora constava com a propietari el 23 d'agost de 1929 a l'edat de 48 anys, quan es casà amb na Mercè Ferrer i Artigues. El polític i hisendat cubellenc va ser assassinat per incontrolats l'any 1936, quan esclatà la guerra. Ja per acabar, Cubelles tenia també gent que com a font d'ingressos tenia la mendicitat. Acostumava a ser gent gran sense recursos, com el cas d'un cubellenc, a qui respectarem el merescut descans, que morí el 3 de març de 1924 als 75 anys d'edat d'un col·lapse cardíac. El llibre de defuncions, en l'espai dedicat a la professió del finat, el mossèn va escriure «Pobre mendicant». I el treball acaba amb un epíleg que diu «El polític i escriptor tarragoní Antoni Rovira i Virgili va escriure un cop: pocs pobles senten i comprenen com el nostre tot allò que hi ha de lloable i de fort en la menestralia. Els catalans podem tenir l'obra ben feta com un ideal de raça. Un bon treballador de les mans, un bon fuster, un bon manyà, un bon pintor, un bon paleta, un bon impressor, poden posar-se en els rengles de la dignitat humana al costat dels mercaders, dels advocats, dels enginyers, dels metges i dels fabricants». Aquesta ha volgut ser un repàs a aquesta dignitat humana descrita per Rovira i Virgili, la dignitat humana de Cubelles durant mig segle. Treball, repeteixo, el comerç i els oficis de Cubelles, publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i realitzat per l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez.

Acabem d'escoltar un tema de la primeríssima època dels Beatles, un tema que porta per títol A Shot of Rhythm and Blues. I ara a continuació anem a un dels grans del soul, Wilson Pickett, amb la cançó It All Over.

Bé, i per tancar aquest programa d'avui, escoltarem ara un grup femení de Rhythm and Blues, de Marvelettes, amb una cançó de 1961 que porta per títol Please, Mr. Postman, i que més endavant van gravar els Beatles, van versionar els Beatles en el seu àlbum With the Beatles. The Marvelettes, Please, Mr. Postman.

0: Bé, doncs això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Senyores i senyors, com esteu? Aquest és el programa de A 50 dels 60, aquí a Ràdio Covelles, que fa, veieu, molts anys i panys. Doncs, no us agradaria escoltar a la Glòria Estepan? Doncs provem-ho. Per què no anem amb una cançó que aviam deixa'm mirar la llista que diu Bad Boy, Bad Boy.
1: My place?
2: Not tonight. I think I'd rather take a walk.

0: tell me the truth. You've seen another guy.
1: Not exactly.
2: I sí, estem amb aquest especial Gloria Estefan. Doncs, en té una conga.

Quina marxa, eh? Aquesta és la Gloria Estefan. I ara ens diu una cosa que diu: oye mi canto, aviam si té més marxa o no tanta, ho ha recordat a la seva manera. Oye mi canto, i ho diu així. Ràdio Cubelles.

Oye, mi canto, eso, lo especial de la Gloria Estefan. Oye, mi canto, de... y después, amb aquesta marxa no la podem deixar estar, i hi ha una que diu, un, dos, tres, i continuem amb la Gloria Estefan amb aquest especial monogràfic, aquí, a Ràdio Cubelles, a 50 dels 60. Vinga. One, two.

Un, dos, tres, Gloria Estefan. I ara es diu una cosa, jo el vi mai, Gloria Estefan amb la seva marxa, i aquí no el podem deixar de banda, aprofitem avui, jo el vi mai.

I això sí que se'n diu marxa amb totes les races aquí, la Gloria Estefan. Don't wanna love you. Vinga. Sometimes.

I amb aquesta cançó, us diem adeu, fins a la propera. Això era la Gloria Estefan. Fins ara. Adeu.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provinents del romanent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
1: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
2: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que, hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, tenemos además la interventora que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
4: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
5: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost d'adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deute.

0: deutes amb proveïdors.
1: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
2: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. L'Espai Jove es dona a conèixer un cop més a l'inici de curs amb la jornada Benvinguda Adolescència. Concretament serà aquest diumenge, dia 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, quan es farà una jornada de portes obertes que va adreçada especialment a l'alumnat de primer i de segon d'ESO i les seves famílies, en què es vol donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha comentat que és una trobada que inclou diverses activitats gratuïtes i que ja ha funcionat prou bé els últims anys.
3: Com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs, que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any.
0: Més enllà d'aquesta jornada de benvinguda a adolescència, l'Espai Jove també continuarà aquest curs amb el funcionament que ja van posar en marxa l'any passat, és a dir, l'Espai Jove estarà obert als usuaris que tinguin prevista una activitat o un servei a l'equipament, però no podran anar-hi com un lloc d'ús lliure, tal com ha explicat el regidor Pau Rodríguez.
3: També la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis amb una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o estudiar, etcètera, etcètera, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques.
0: Les inscripcions per totes les activitats que oferirà l'Espai Jove durant tot el curs ja estan obertes. Hi ha propostes vinculades a la cuina, com el Teen Chef, el multiesport, com el Mou Teen, i també la tecnologia, el taller de podcast, taller de robòtica, intel·ligència artificial, o també a l'expressió més artística, amb cursos de guitarra, d'art o autoconeixement i cant, entre altres propostes. Totes les activitats són gratuïtes, excepte un curs de monitors, que es farà concretament en una part del calendari, i continuen obertes, es poden omplir aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit. Els castellers del Foix tenen una cita de competició aquest cap de setmana, concretament al concurs de quarts amunt. Competiran amb 6 colles més a la Bisbal del Penedès en una cita que està pensada per aquelles colles que han quedat fora dels concursos castellers bianuals que se celebren a Torredembarra i a Tarragona. Aquest dissabte 19 de setembre, la Bisbal del Penedès acollirà el primer concurs de castells organitzat per quarts amunt, una jornada que reunirà 6 colles que actuaran al carrer del Doctor Robert de la Bisbal del Penedès i que combinarà la competició castellera amb cultura popular i després també una festa per tothom qui es vulgui quedar. Pel que fa al concurs casteller, que és el que més destaca, arrencarà aquest dissabte a les 5 de la tarda i comptarà amb la participació dels castellers de Mediona, els castellers de Santa Coloma, els castellers de Viladecans, els castellers del Foix de Cubelles, els castellers del Prat de Llobregat i la colla castellera de la Bisbal del Penedès. Entre les 6 participants, Mediona és qui ha completat ara per ara els castells amb més puntuació o dificultat, ja que han descarregat el 3 de 7, el 4 de 7 i el 9 de 6. Els castellers de Viladecans i els de la Bisbal del Penedès també han descarregat el 3 i el 4 de 7, juntament amb el Pilar de 5, com els tres castells de més dificultat. Una combinació signada també pels nostres, pels castellers del Foix, tot i que haurien de dir que el Pilar de 5 aquesta temporada només l'han aconseguit carregar, recordem, va quedar carregat ara, fa poc, en el viatge a Flandes. I un grau per sota hi hauria les altres dues colles, els castellers de Santa Coloma i els del Prat de Llobregat, que aquest any no han passat dels 6 pisos. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, creu que podran fer almenys un castell de 7 en el concurs i destaca que la colla ha demostrat el seu compromís amb el viatge a Flandes d'aquest cap de setmana passat i amb aquest compromís pocs dies de tornar a la Bisbal del Penedès amb el concurs de quarts amunt.
4: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de 7 aquí a Bèlgica, portarem castell de 7 al concurs i això és fruit de la gent.
0: La jornada del concurs de quarts amunt començarà aproximadament a 3:45 de la tarda amb la convocatòria de les colles i el sorteig de l'ordre d'actuació. A 4:45 entraran a plaça totes les colles i a les 5, com hem dit abans, és quan arrenca el concurs de castells, que constarà de 3 rondes més 2 rondes més de millora. La cloenda inclourà un pilar conjunt i el lliurament de premis. Posteriorment hi haurà també altres activitats a la Bisbal del Penedès. Al web de Quarts Amunt, que és un programa de diumenge en ràdio, es pot consultar tant una explicació resumida del format del concurs amb el protocol oficial complet, on es detallen el funcionament dels torns, els temps i les penalitzacions, els jurats, el dispositiu sanitari, el sistema de classificació, els premis i la taula oficial de puntuacions. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell ja té punt el seu calendari d'activitats per aquesta tardor. El president de l'entitat, en Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Covelles les propostes que es tindran durant aquests mesos de setembre i octubre i que combinen xerrades d'història, com és habitual, i també algunes commemoracions, publicacions noves i sortides culturals i una exposició. El cicle de conferències d'aquesta tardor arrencarà aquest divendres 18 de setembre amb la proposta que portarà l'historiador vilafranquí Joan Soler Bordes, que oferirà la ponència audiovisual titulada Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX, centrada en la petjada dels indians i el comerç transoceànic a la comarca, a l'interior de la comarca del Penedès. D'altra banda, el divendres 2 d'octubre es farà la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la posterior diàspora que van viure els futbolistes cap a Amèrica perquè va esclatar la Guerra Civil. I un dels plats forts d'aquesta tardor serà la inauguració el dijous 1 d'octubre d'una exposició dedicada als 50 anys de la Marxa de la Llibertat, que es va fer l'estiu del 1976. La mostra comptarà amb unes 40 imatges i amb cartells de l'època i anirà acompanyada d'una taula rodona amb la participació de l'historiador Josep Calvet, en Teti Serres i el mateix Joan Vidal i amb la possible assistència d'Àngel Colom. En Joan Vidal, president del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell, ha parlat d'aquesta exposició que començarà a l'octubre a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera.
5: La Marxa de la Llibertat, de cara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara, i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que n'hi deu bé, no sé, 20 o 25, ens les han cedides i les altres doncs, les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la Marxa de la Llibertat, i això completarà, doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies, unes 40 imatges.
0: Els marxaires per la llibertat van passar aquell estiu del 1976, ara fa 50 anys, per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per fer ressò de les protestes locals contra la construcció de la central tèrmica, tal com ha recordat en Joan Vidal.
5: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de Joa Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: L'agenda d'aquesta tardor del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell també inclou dues sortides i la seva participació a les Jornades Europees de Patrimoni, on proposaran com a activitat la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir a l'interior del programa de Festa Major, i en el mateix acte també es farà l'anunci dels guanyadors de la beca d'investigació local.
6: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació.
7: La pilot cubellenca Laura Díaz participa aquest cap de setmana del Desert Repsol Ecorally a Coruña, una de les proves destacades de la mobilitat sostenible a l'estat espanyol. La competició és puntuable per al FIA Ecorally Cup i el Campionat d'Espanya d'Energies Alternatives i arriba a la desena edició amb un rècord de participació amb gairebé 60 equips nacionals i internacionals. L'activitat ja va començar dijous amb les verificacions tècniques i administratives, mentre que la competició es desenvoluparà durant el cap de setmana amb recorregut aproximadament d'uns 600 quilòmetres per carreteres de Galícia. Laura Díaz afronta aquesta cita acompanyada del copilot César Belinchón, copilot i instructor de pilots de rally a l'Escola del Rendiment Fast Track Motor de Castellolí. La pilot cubellenca compta amb una àmplia trajectòria en el món de l'automobilisme, amb participacions en proves nacionals i internacionals de rally i regularitat, així com en competicions celebrades al Marroc o l'Aràbia Saudita, entre elles el rally de Jamelí. Díaz també ha estat campiona d'Espanya de copilots de rally tot terreny, disciplina en la que ha aconseguit alguns dels seus principals èxits esportius. En aquesta ocasió, però, l'equip afronta el repte en una especialitat en la que la precisió, l'estratègia i l'eficiència energètica tenen un paper fonamental. L'objectiu és lluitar per les primeres posicions i continuar acumulant experiència en el món dels ecorallis. El Repsol Ecorrali a Corunya convertirà aquest cap de setmana la ciutat gallega en un dels punts de referència de la mobilitat sostenible i reunirà també alguns dels principals especialistes nacionals i internacionals de la disciplina. I la covellenca Laura Díaz lluitarà per les primeres posicions en aquesta nova prova automobilística. El Club de Futbol Cubelles afronta el debut a la segona catalana amb l'equip en evolució. Josu i Manol ja ha destacat la progressió de l'equip durant aquesta pretemporada llarga i confia en mantenir el model de joc en l'estrena davant del Torreforta. I és que el Cubelles debutarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp de Torreforta, a Tarragona, en el que serà el primer partit oficial del conjunt cubellenc després d'una pretemporada marcada pels entrenaments i els canvis a la plantilla. El nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, Josu i Manol, fa una valoració positiva del treball realitzat durant les darreres setmanes i considera que l'equip ha anat de menys a més. El tècnic, a més, ha assenyalat que l'objectiu principal de la pretemporada ha estat donar temps als jugadors per conèixer i assimilar el nou model de joc. La plantilla ha incorporat diversos jugadors respecte a la temporada passada, tot i mantenir també una part important del bloc. Per aquest motiu, Imanol explica que han intentat allargar la preparació i augmentar el nombre d'entrenaments per aconseguir un equip més cohesionat. El tècnic considera que aquest procés encara continuarà durant les primeres jornades de la competició. De fet, la plantilla encara ha registrat moviments aquesta mateixa setmana. El Cubelles ha incorporat a Facu, procedent de la penya jove, mentre que donava la baixa a Elliot. I Manol considera que la plantilla està pràcticament tancada, però tampoc descarta que es pugui produir algun altre moviment. El tècnic també avança que els aficionats podran trobar un nou Club de Futbol Cubelles diferent al dels darrers anys, especialment pel que fa al model de joc. I Manol assegura que té una idea molt marcada i que l'equip ha anat assimilant progressivament els conceptes tant ofensius com defensius. Segons l'entrenador, la diferència entre el primer partit de la pretemporada i l'últim és evident i hi ha una evolució que considera positiva abans d'afrontar la competició oficial. El primer obstacle serà el Torreforta, un rival que Josu i Manol espera que surti amb intensitat i intenti assumir la iniciativa del joc. Davant d'aquest escenari, el tècnic aposta per mantenir la identitat de l'equip i no condicionar el plantejament pel fet de jugar com a visitant. I Manol també ha evitat fer pronòstics sobre quins equips poden estar a la part alta de la classificació i reconeix que encara necessita unes quantes jornades per conèixer millor els rivals, especialment en un grup amb molts equips que no han tingut l'oportunitat de veure en directe. Un dels aspectes que marcarà la temporada precisament seran els llargs desplaçaments que haurà d'afrontar el Club de Futbol Cubelles. El tècnic, però, prefereix convertir aquesta circumstància en un element de cohesió del vestidor. El club preveu fer els desplaçaments més llargs en autobús i consideren que aquests viatges poden servir també perquè els jugadors doncs comparteixin temps i reforcin el grup. L'objectiu és que els futbolistes afrontin aquests partits amb la màxima motivació i que els desplaçaments es converteixin també en una experiència de grup. Després del debut a Tarragona, el Club de Futbol Cubelles disputarà el primer partit de Lliga, el Josep Pons i Ventura, davant del Camarles, la segona jornada. El maig està previst inicialment per al dissabte a 3:45 de la tarda. El Cubelles tornarà d'aquesta manera doncs a segona catalana amb el projecte renovat i un equip que encara està en procés de construcció, però que arriba a l'inici d'aquesta competició després d'una temporada en què, segons el seu entrenador, ha anat creixent setmana rere setmana. La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no.

space in a dance hall days. We were cool and crazy.

Doncs ben retrobats aquí a Ràdio Cubelles i a la maleta de la Guspireta. Aquí us parla la Txell Marcilles. Com han anat les vacances? Tot bé? Vinga, escoltem aquesta cançó de rock and roll i ara ens parlem.

Doncs, com diu aquí, Palisades Park, la cançó que he trobat idònia per poder començar avui amb la maleta. Què, com ha anat l'estiu? Tot bé? Hem estat bé tot l'estiu? Ens hem banyat molt, hem pres el sol, hem mirat les estrelles? O no, simplement hem anat a la muntanya, que també està molt bé i superguai. A mi m'agraden les dues coses. La veritat que si li treus el teu punt, li pots trobar el punt a les dues coses. Doncs espero que estigueu tots guai, aquí ben retrobats a la maleta, a la guspireta, tot l'estiu que no ens hem escoltat, però aquí tornem a estar al peu del canó, sí senyor. I doncs hem començat forts amb, com us deia, el Palisades Park, d'una cançó de Espereu que, encara que passi temps, la memòria de Dory no la perdo. Freddy Cannon, això se m'havia passat pel cap. Ai, no, se m'havia oblidat, què dic jo. Doncs això, Freddy Cannon ha considerat aquesta cançó superxula de rock and roll i ja que estem doncs, al final del verano, doncs començar amb canyeta. Ja ho sabeu que m'agrada portar, pels que acabeu aterrat de Mart, m'agrada portar música de rock and roll per activar tots els xips i tot nostre, diguéssim, per poder estar bé. Però sí que sabeu que un programa sí, un programa no, doncs el porto de swing, que també m'agrada molt, que m'identifico molt, i avui doncs toca rock and roll. Doncs res, no m'enrotllo més, que al final sempre m'acabo enrotllant. Seguim el programa, bueno, continuem, tot just acabem de començar. Uix, a veure. Doncs sí, seguim amb el Sea Cruise, una cançó que parla, comença com, diguéssim, d'un viatge pel mar, no? Aquest estiu, doncs, que els que han pogut viatjar, doncs fer creuers o viatjar amb una barqueta o simplement agafar qualsevol llanxa i posar-te al mig del mar, no? I gaudir de la tranquil·litat i la pau i la serenor que et porta al mar i al cel. I res, doncs us deixo amb la cançó Sea Cruise amb Frankie Ford.

Doncs acabem de baixar del vaixell, no és el Titanic, perquè si no, malauradament no haguéssim baixat. O sí, ens haguéssim tirat al mar i mira, Déu nostre senyor, hagués sigut piadós i haguéssim sobreviscut. Ha sigut un xiste molt dolent, però bueno, retirem això. És un vaixell, no?, que anem de viatge, que passem per tot el Mediterrani i gaudim de totes les poblacions xules que tenim. Doncs res, sí, Cruise amb Frankie Ford. I seguim amb un dels grans de l'època del rock and roll. No és l'Elvis, sinó, bueno, aquest ja el considerem el rei del rock and roll, això ja és un altre tema. Això és top level, però tot i així, malauradament ens va deixar. I també tenim ara, a la nostra època, també tenim supercantants de rock and roll i de rockabilly molt, molt guais. I en aquest cas el J.D. McPherson, que us l'he portat alguna vegada, però bueno, per començar, com que m'agrada començar top level, doncs he preferit portar aquest senyor. Ja que és tot molt guai, es balla molt a les jams, jo el poso molt i aquest hivern passat va estar aquí a Barcelona. Sí, els que van poder gaudir de la seva presència, doncs segur que els hi va encantar. Doncs res, us deixo un vell amb el Northside Call i amb el J.D.

Doncs estem dient adeu al J.D. McPherson, un dels grans de l'època d'ara de l'actual que estem vivint, el segle XXI, del rock and roll. Doncs seguim amb uns tres germans que ja també que són assidus, ja són aquí a la maleta de la Guspireta, sí senyor. Són molt grans, és tota la família, en aquest cas és doncs el pare, la mare, toca el contrabaix, ara ja no, perquè clar, la gent ens fem grans i anem cedint pas a la jovenalla. La mare, el pare crec que no sé si toca, bueno, els tres germans segur, i res, són molt guais, us els he portat també moltes vegades, i avui porto un dels grans hits seus, perquè m'encanta i m'agrada compartir-ho amb els oients de Ràdio Cubelles. Anava a dir l'audiència, no, el dia que tinguem televisió aquí a Cubelles. Ja en vam tenir una època, els que som de Cubelles de tota la vida, ens en recordem d'això. Però bueno, si en tinguessin, doncs seria l'audiència, evidentment. Però si són només escoltar-ho els oients, apa, i he fet de vuela cebolleta. Doncs això, Going Up the Country, el poso molt a les jams de swing que punxo i a les jams de rock and roll també, perquè es pot ballar de les dues maneres. I res, us deixo amb ells que no tenen molt que descriure sinó escoltar-los.

Doncs Kitty Day St. Louis going up the country. I ara hem arribat al diguéssim, al mig de la meitat del programa d'avui i dir-vos que doncs us diré l'agenda en un mes vista de la maleta a la guspireta on estarem punxant. En aquest cas estarem el dia 26 als Cups a la Barceloneta. A Barcelona de 8 a 10, punxarem allà swing i alguna rock and roll deixo caure sempre, tot i que alguna vegada em diuen que vigili perquè com que se me'n va la mà, però bueno, amb la mà amb l'aspecte de posar rock and roll i allà és una jam de swing, però bueno, sempre la gent acaba disfrutant i s'ho passa bomba. I el dia 19 de, si no m'equivoco malament, el 19 d'octubre de 9 a 3 comenceu a apuntar pels que teniu agendes i teniu un munt d'eventos i de festes i d'històries. Apunteu el 19 d'octubre de 9 a 3 al tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat d'American Cars, de cotxes americans, motos, en aquest cas doncs pot ser, jo què sé, pot ser una com es diu això, una Harley, tot tipus de marques que ara no em venen al cap, és el que té ser Dori. I amics, no? A Llorenç del Penedès, 19 d'octubre de 9 a 3. I bueno, hi haurà, estaré jo punxant un grup en directe, Handicaps, de Rockabilly. I també hi haurà també algun show de com es diu això? De ball en línia, em sembla. Country, si no me'n recordo malament. En fi, que us aniré informant, apunteu igualment, el 19 d'octubre de 9 a 3, a Llorenç del Penedès. I seguim, ja hem fet el pit stop, us heu informat de l'agenda, CUPS 26 de setembre i el 19 d'octubre a Llorenç del Penedès. Seguim amb Larry Williams amb Dizzy Miss Lizzy. És una cançó que va versionar també anys després els Beatles, però avui us porto una de les versions més antigues.

Doncs Larry Williams, Dizzy, Miss Lizzy. Segur que els Beatlemaniacs us sona, perquè jo quan la vaig escoltar per primera vegada aquesta, la del Larry Williams, com que jo prèviament ja l'havia escoltat, la dels Beatles, dic, hòstia, aquesta em sona. Però resulta que aquesta és anterior que la dels Beatles, perquè els Beatles van sortir als anys 60 i aquesta és més dels anys 50. Dit això, seguim a la maleta, a l'Ospiret, aquí us parla la Txell Marcilles, com ja sabeu, us informo pels que acabeu d'aterrar de Mart i acabeu de connectar amb Ràdio Cubelles. Doncs això, esteu escoltant el programa de rock and roll de la contrada, no? De la comarca, com diuen el senyor dels anells, comarca, Bolson. Doncs ara passem amb un altre dels grans de l'època, el Charlie Rich, que és un dels cantants que li encanta, un matrimoni rockabilly de Calafell, a la Bego, i el seu home una abraçada des d'aquí, un petonàs i res. Doncs aquesta cançó la poso també a la Jams i es diu Midnight Blues.

Doncs diem adeu al Charlie Rich amb Midnight Blues, una cançó que es pot ballar amb triple step, o a Mastrol, que seria el ball en línia dels Rockabillys, que ara fa poc van estar al High Rockabilly aquí a Calafell, que és un espectacle, us ho garanteixo, si no us agrada, però només per anar-ho a veure com van vestits els cotxes, el rotllazo que porten, val molt la pena, a principis de setembre, fa poc. Doncs entrem a la recta final del programa i dir-vos que acabarem amb el Chuck Berry amb un especial a l'últim, però això vindrà després. Us deixo amb el Chuck Berry, Sweet Little Rock and Roll.

Doncs acabem amb Chuck Berry, li diem adeu, su little rock and roll. I res, hem arribat al final del programa i avui vull fer una especial menció, evidentment, a tots els oients de Ràdio Cubelles que sempre esteu al peu del canó escoltant la nostra ràdio doncs, local, autòctona d'aquí del Pedigrí. I per la meva part, doncs, en general, agrair que esteu escoltant la maleta a la Guspireta i en especial als meus oients més especials, diguéssim, els que mantenen el foc cubellenc de tota la vida, el Celler, el Carlos, el Carles i la seva dona de Dolors. Sou molt grans, com diu el Foraster. Una abraçada ben forta i sempre que m'esteu escoltant allà, al peu del canó i al peu del canó de Cubelles. I res, dedicar-vos a aquesta cançó, l'Elvis, ja sabeu que m'agrada portar sempre una cançó del programa que dedico al rock and roll i com no a l'Elvis. Us deixo amb Burning Love, una edició especial que vam fer amb la Orquestra Royal Filarmònica d'Anglaterra, amb l'Elvis, una versió que li han fet, i una abraçada ben forta als grans del Celler, el Carlos, el Carles i la Dolors. Ens escoltem la setmana que ve. Un petó!

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 PM, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any. Bon dia i benvinguts a Cubelles no és ràdio. Us parla Xavier Borrell. I comencem nova temporada. Bé, de tot fer fet no havíem acabat mai perquè tot l'estiu hem estat aquí, però bé, continuem amb el programa i estem molt contents de tenir-vos aquí. Sabeu que vam fer el Festival Cubelles Noir, que vam tenir molt d'èxit, que tot va anar molt bé, i amb la nostra intenció de que el festival continuï, pels que no vam poder venir, que ens ho demanen moltíssim, tenim algunes taules que hem pogut aprofitar l'àudio més o menys com hem pogut. Sí que us demanarem disculpes perquè l'àudio tenim els mitjans que tenim i no ens dona per més, però sí que volíem compartir-ho i ho farem. Us posarem trossos d'una taula que li vam dir Los Sobornados, La veritat té un preu, i estaven la Susana Peix, la Mireia García Contreras, la Susana Hernández i la Beatriz García Guirado, moderada per un servidor. Escolteu-lo perquè diuen coses molt, molt, molt interessants.
2: Hola, bon dia.
3: Què tal, Rodalia?
2: Doncs vinc del Papiol. Ah. Badalona, el Papiol i ara...
3: Molt bé.
2: Cubelles.
3: I el Baix Llobregat i tal, tot bé, no? Molt bé. Doncs passarem a la Beatriz perquè ha escrit un llibre, una investigació, diguem, sobre el cas de la Dàlia Negra, no? Ella ens explicaràs una mica què et va donar... Quin va ser el peu que et va donar per ficar-te en aquesta investigació tan interessant? Fins i tot va estar nominada al premi de Gijón de novel·les de no ficció, bueno, no ficció. És un tema aquest de... Bueno, no sé si... És que és molt complicat, perquè de veritat no se sap res, s'ha escrit de tot, s'ha fet cinema de tot. No sé si t'has tornat boja amb el tema, t'has tornat molt especialista, això sí, i si t'ha portat a reflexionar o si t'ha portat a obrir altres temes també molt, diguem, relacionats amb això.
2: Doncs, a veure, és un tema molt embogit. Fins i tot que no he pogut llegir el que m'havien passat perquè es veu que hi ha una nova hipòtesi. I és un tema, o sigui, és un assassinat de 1947. Imagineu que arriben hipòtesis ara mateix, no? O sigui, hi ha gent, molta gent treballant en això. Llavors, a mi, aquest lío que en el fons, aquesta tragèdia que és un lío, no? A mi em vaig arribar de la forma més com lateral a través del David Lynch. Estava fent un assaig col·laboratiu sobre el David Lynch i l'ocultisme en David Lynch. Llavors, es veu que el David Lynch està obsessionat amb l'assassinat de la Dàlia Negra. Que no sé, suposo que tothom més o menys ha sentit parlar, no? Si sou aficionats a la negra, no? A la literatura negra. Però ell estava molt obsessionat, fins i tot va quedar amb un dels detectius que va agafar el cas i explicava al Lynch que li va ensenyar doncs, una fotografia. Aquesta noia la van trobar al seu cadàver un 15 de gener de 1947 pel matí, a les 11 del matí, en un descampat. No? I diu que li va ensenyar una fotografia presa a la nit, en flash. Llavors, qui va prendre la fotografia? Qui va fer la foto? D'ella al Lynch, l'assassí. Però, com tot el que passa en aquest cas, que és un cas com quàntic, encara que estigui molt, com molt de moda, no? Ara la paraula, que tothom inventa i diu coses. No se sap què és real i què no és real, fins al dia d'avui. No? Ningú ha vist aquesta foto i a mi em vaig començar a preguntar per què el Lynch deia que el cas de la Dàlia Negra, que és un feminicidi, és una noia de 20 i pocs anys que va morir, la van matar, la van torturar,

0: moment, quatre pinzellades de qui era, perquè ningú, o ningú importava, ni encara més o menys importa les víctimes, vull dir que les víctimes al final són el trigger perquè passi alguna cosa, no? I el que més canviava. Deien que l'assassí era un, que era l'altre, s'inventaven un context, fins i tot s'inventaven la vida d'ella. Des del moment que la van trobar morta, es van començar a inventar, i els periodistes, després aquests detectius de sofà, la vida d'ella. I a mi em va interessar molt saber, o sigui, més estudiar, ser com la detectiu que persegueix els detectius de sofà. I posar-me a l'Elizabeth Short, de la qual sabem molt poca cosa, i si tires dels diaris de l'època, menys, no? Perquè la van tractar com una... Todas las chicas malas, no? Que salen... Que como es todas las chicas malas... Las chicas malas van a todas partes, pero acaban en una cuneta, no? Era com aquesta cançó, no? Sobre les dones dolentes de la Segona Guerra, de la postguerra, no? Que sempre, si estaven solteres i els agradava la festa o tal, acabarien mortes, no? Doncs jo em vaig posar a Elizabeth Short aquí al costat i vaig començar a investigar la resta, no? Vaig arribar a Larry Harnish, que és el daliòleg de capçalera, no? Perquè tots són guerres culturals d'internet, i em vaig tornar una forofa al Larry. Ja acabo com vaig arribar al... Em vaig tornar una forofa al Larry, que té una petita gàlia de gent. És un tio molt friqui que va amb una... És un periodista, però va amb una, no sé, vestit de hawaiano i tal, i amb una capsa parlant, i bueno, i és el que més sap del cas. I vaig decidir quedar-me. Vaig decidir anar a Los Angeles, investigar el cas i quedar-me. Però quan ja anava a Los Angeles i anava a ser la història del Larry, com el Larry investiga el cas de la Dàlia Negra, va començar a fer ghosting. Llavors vaig anar igualment a Los Angeles i allà comença el meu cas, perquè em vaig adonar que en aquest cas tothom reinterpreta la vida i la mort de l'Elizabeth Short, però ningú vol ser reinterpretat, que és el que em va dir el Larry a mi. Ho sento, no vull, al final no vull parlar amb tu perquè no vull que reinterpretis les meves paraules. I aquest és el meu cas, com reinterpretar aquests homes, principalment, perquè també hi ha dones que investiguen el cas, però sobretot homes, no? que parlen de l'Elizabeth Short i juguen a ser detectius.
1: Molt bé, després continuem perquè el tema és apassionant, la veritat. Mireia, tu vas escriure Crimen bajo la tramontana, ja quan escoltem novel·la en la tramontana ja patim, perquè aquí això serà, vamos, l'hòstia. Com va néixer la idea del llibre? Per què volies fer precisament una novel·la angoixant, que el públic patís, que també tens un personatge que ara no vull investigar, ara hi poso... Una novel·la molt interessant amb moltes facetes.
2: Bueno, jo venia d'escriure una novel·la que no és de gènere, és una novel·la literària, una novel·la molt dura, que em va deixar, l'escriptura d'aquella novel·la em va deixar molt tocada, una novel·la ambientada a la postguerra, els camps de concentració de tota França, i necessitava fer una neteja mental, un reset, no? Necessitava divertir-me una mica, passar-me bé. I sempre havia sigut, bueno, sempre he sigut, òbviament, molt lectora de gènere negre, i em venia molt de gust escriure una novel·la de gènere. I el primer que em va venir al cap va ser el personatge de la protagonista, de la Cecília, que és una mossa d'esquadra, a la que suspenen de sou i feina per un motiu que no és bo. Descobreix al final de la novel·la. I al voltant d'aquest personatge van anar sorgint d'altres persones, tot dones. I tenia molt clar també on volia ambientar aquesta novel·la, que és el paradís. Que tenim de paradís nosaltres a Catalunya, bueno, tenim molts paradisos, però un d'ells és la Costa Brava, no? Pel contrast que suposa la bellesa dels paisatges amb l'acte criminal. I d'aquí va sorgir la idea d'escriure El crimen bajo la tramontana, que és, com ja dic, és una novel·la, és un noir mediterrani, però sense sang i fetge. Amb un misteri, amb uns personatges foscos, però la foscor està en la quotidianitat, no? En el que podria passar a qualsevol de nosaltres. No hi ha cap pistola. I qui assassina ho fa d'una manera que...

0: podíem fer qualsevol dansa. No amb les mans, però podíem fer qualsevol dansa. I aquesta és una de les gràcies, crec, de la novel·la, no? De mostrar que tots tenim aquesta capacitat de fer el mal, encara que sigui en un paisatge i en un rerefons tan mal, no?
1: I quan vas escriure el llibre, vas tenir en compte amb els personatges allò de que tots estan tocats per la tramuntana?
0: Sí, sí, tots estem tocats per la tramuntana, encara que no estiguem a la Costa Brava, no tinguem la sort d'estar allà. Tots estem tocats, sí, i tots ho estan, sí, sí, clar, la tramuntana és molt important. De fet, en aquesta novel·la, el paisatge és un personatge més. Sona molt atòpic, el paisatge és un personatge més, però és cert, en aquesta novel·la ho és, el paisatge és un personatge, i sense aquest paisatge no s'entendria aquest paisatge, no? I, bueno, és... Pues, sí, la tramuntana és un personatge igual que ho és el mar, igual que ho és que són les gavarres.
1: Molt bé, Susana, tu ens portes Secrets ofegats, una novel·la amb molt, un salt en el temps, entre molt, amb un pantà, no se sap exactament qui és, quin és. Aquí tenim un, que no sé si podria ser nostre també. Però sí que jo quan vam presentar la teva novel·la a Vilanova, la vam veure allí, i em donava molt a pensar. I, bueno, explica una mica com va néixer i després et faré la pregunta sobre el tema.
2: Bon dia a tothom. Des d'Arcos Mestaria de Novelles, després de l'inici del festival, i crec que espero tantíssimes edicions continuen de l'èxit. Per respondre a la teva pregunta, la llibre va néixer una mica abans de la sequera del 2023, que ara sembla que ja hem oblidat, però no vam fer una sequera molt bèstia. I res, jo anava a veure la tele, anava veient els pantans, i dic que anava baixant, anava a passar més, anava a fer un mes, anava a fer un mes, i una mica la imatge al pantà no té sau, però no és sau. I ho sap magí perquè no m'encaixava el pantà de sau o el sentiment de pantà, però no és el que és el de sau, tot abans que allò que és el magí. Doncs veient les imatges d'aquest pantà de sau, perquè si anava un desert, doncs no sé, vaig començar a pensar que podria sortir com un pantà que estigui sense aigua. I demà volia doncs, que podia sortir un cotxe, no? Anant a la coberta, un 124 vermell, que ja és molt de l'època, i bàsicament amb calades, no? Amb dos restes humans, un en el seient del conductor i l'altre en el maleter. I a partir d'aquí, doncs, volia fer una novel·la que anés més endavant, sé que aquestes dues ja estan molt centrades, de les 76, que és com passen els fets, el crim original, per dir-ho així, i la de 2023, que és quan
3: Visualitzeu, tot cap allà.
1: Com ha sigut el procés d'escriptura? Més divertit, suposo, no? O no?
3: He partit una altra vegada d'un cas real, però no he volgut fer true crime. He volgut fer una novel·la perquè més era d'un cas, també d'un succés que li va passar a una amiga meva, i com que ahir parlàvem, no?, d'allò dels assassins, si serien capaços i tal, no? Capaços jo crec que no, però pensar-ho moltes vegades. Llavors, a mi quan em va explicar el que li havia passat, li vaig dir: i s'ha de matar. I com que no el podem matar de veritat, el matarem a la ficció, no? I no és un spoiler perquè al final la trama del llibre, això ja ho puc dir d'entrada, no? Però sí, vaig partir d'allà. Jo, sent una mentida, quan tu deies això, dic, he passat un llibre i volia divertir-me, i escrius un llibre de novel·la negra, no? Que penses, com pots estar-te divertit? Doncs el procés d'escriptura ha estat molt més divertit, no?, entre cometes, que aquest, perquè jo aquí ho vaig passar molt malament. Jo he gaudit molt d'escriure el llibre i de com ha quedat, i no sé si vols que et digui d'on parteix.
1: Sí, sí.
3: Parteix del cas d'una noia, perquè com que és un tema que és molt actual, no?, les xarxes socials, el com ens relacionem, no?, a través del Tinder i a través d'aquestes aplicacions de cites i tal, doncs una amiga meva que no viu a Espanya, però bueno, que jo penso que això podria passar aquí també, va conèixer a un home a través del Tinder i la va drogar i la va violar. I clar, ella quan va anar a denunciar-ho no el va poder denunciar perquè no tenia proves. Mm. Llavors, i afegit això, doncs una frase que a més a més que et deixa més gelat, que el tio quan va marxar, perquè a més va marxar de casa seva, que ella en el seu servei encara no funcionava, li va dir: dona gràcies per seguir viva. I a mi quan em va dir això, jo que, bueno, suposo que el que us heu quedat ara, no? Que l'estat de dir, va, en sèrio? I a sobre no has pogut denunciar. Ella, a la policia del seu país, els deia, és que és igual, aquest tio no és la primera vegada que ho fa. Llavors, i tots estem tips de veure, igual que aquí, o sigui, en aquest cas, que també és a través de les xarxes socials, el com ens poden manipular, no? Com ens manipulen, no que ens puguin, no? Com ens manipulen i com al darrere d'un perfil tu no saps realment qui hi ha, no? I tantes vegades anem amb el ciri a la mà, perquè et creus tot el que t'estan dient i en moments de vulnerabilitat doncs, et pot passar el que li va passar a l'Isma o li va passar el que li va passar a ella, no? Que és algú que coneixes i de cop i volta et trobes amb això. Llavors, aquesta impotència és el que, la que em va portar a escriure el llibre i a portar a la ficció una cosa que és real, però això sí, igual que aquí, no? Tot el que hi ha escrit és veritat. Allà és, a partir d'un fet real, fer tota la ficció, no? De com jo crec que podria anar la història que no ha anat. I a més a més jo l'he ubicat aquí. Però jo és una cosa que sí que, suposo que perquè soc bibliotecària, llavors ho tinc ja, jo miro, jo quan jo t'hagués preguntat quin és aquest pantà perquè no surta, perquè estic jo sempre, i aquest pantà quin és, i si hi ha un restaurant, jo a vegades jo vaig a algun lloc de viatge i llegeixo una novel·la per anar buscant els llocs, i a mi em decebeix veure que, perquè quan estan els llocs de veritat, llavors es vas a veure i llavors veus, no? Llavors, allò que has llegit, no? Que és, i t'imagines dins de la novel·la, amb aquell carrer o en aquell espai o amb aquelles sensacions d'intentar-les reviure. I jo, encara que siguin contes infantils, amb això soc superfidel de... Si busques internet ho trobarà, no? Aquí, tu busques el perfil de la noia aquesta i el trobes, no? Perquè m'agrada com que ser molt, molt real, no? Dins de la ficció, que també està molt bé. La ficció, sí, és una novel·la de fantasia, llavors deixa't anar. Però quan és una novel·la que es pot ubicar, a mi sí que m'agrada ser com molt, molt fidel al que hi ha. Suposo que és això, de formació professional, però...
1: Jo voldria saber, Susana Peix, bueno, tu fas novel·les infantils i dius, on queda la censura? I si no tens por que la gent digui, no nena, aquesta senyora no li comprem el compte perquè ha fet aquestes dues novel·les negres.
3: Estic a punt de canviar-me el nom. Volia posar Susana Peix, que pensava que quedava, vendré més perquè semblarem
1: no
3: encara, no?
1: No colaria gaire, tampoc.
3: No colaria. No, però en algun moment sí que havia pensat que... De fet, jo vaig estar molt tentada i molt a punt d'escriure un llibre sobre el Tinder i el vaig desestimar justament per això, pensar, no pots estar escrivint de ai, un màgic de no sé quantos, i de cop i volta, bomba, no? I sí que és cert que en algun moment, però clar, és que és el que em porta. I realment, clar, a mi m'agrada molt escriure contes, perquè també ho faig també des d'una altra vessant social, també, no? Escriure llibres que tinguin característiques que faciliten l'accés a la lectura, els sentiments, tot això, dins que siguin històries d'imaginació, però tu passes molt millor escrivint una novel·la, perquè un conte s'acaba molt ràpid, no? I en canvi una novel·la tens allò que estàs construint aquí, no? Que estàs tot el dia et dura mesos, i això és com un èxtasis, no? I el que els que escrivim, suposo que tothom tenim aquesta sensació, no? De que de cop i volta el teu cervell està i estàs tot el dia, estàs fent coses i el teu cervell, hi ha una part del cervell que està... Ostres, que aquí no li podia dir allò, no? Però estàs tot, una part del cervell està ocupada en aquell llibre. I en un conte és molt... O sigui, s'ha acabat de seguida. S'ha acabat. En canvi, una novel·la, tens d'anar, de tornar al principi, ara de posar això allà, no sé què, i després fes revisions, que en un conte s'acaben. En una novel·la cada boig, perquè has d'estar-te dedicant-li moltes hores, no? Però per mi és molt més gratificant. Llavors no ho sé. Jo, si he de deixar una de les dues facetes, que no crec que no, jo crec que la gent no arriba tant. Els nens no s'ho pensaran perquè són lectors molt diferents. Alguns partides d'adults.
1: Tot pot arribar que algun fan de la novel·la negra compri com a friki. Algun
3: compri. Bueno, jo és el que espero, que tots els lectors que ens descobreixen amb adult, perquè jo, a veure, no em compararé, però el Ruiz Zafón, per això, llavors el cas del Crims, no? El que ha fet el Carles Porta, a més al principi ho diu, ell no es posiciona, ell escriu, jo aquí sí que reconec que jo, no és que sigui posicionada, jo he explicat la versió de l'Ismael, no? Que a mi se m'havia criticat per exemple en això de, és que tu t'has posicionat, sí, jo no dic que no, jo m'he posicionat perquè jo vull explicar el que va viure ell. L'altra part, dubto molt que vulgués explicar res.
0: Clar.
3: Perquè se li hauria el plomero a la primera vista, no? Llavors, en aquest cas, és que és molt cruel, sobretot el que deies, no? Però després tu veus el cas de la nena que estava de Galícia, de l'Assumpta, i s'ha fet de tot també, i allà també hi ha molta gent. O sigui, sempre hi haurà gent que pateix quan hi ha un llibre de true crime. En aquest cas, la mare de l'Ismael, o sigui, l'entorn de l'Ismael, que l'ha llegit, al contrari, tothom, jo no m'he trobat amb ningú, que abans m'ho preguntaves, amb ningú de que conegui el cas, que sigui proper al cas, que hagi criticat, al contrari. Molta gent ha entès el que havia passat, perquè no s'entenia. I tu llegeixes la premsa del moment, jo crec que ho saben. Els Mossos que van investigar, el fiscal primer, perquè per mi un dels errors va ser que va canviar el fiscal, no? El primer que hi havia en el període d'instrucció, a la que després va estar en el judici. Llavors, aquelles persones sí que saben el que van passar, sobretot els Mossos, que van ser els que van investigar i van veure tot. I jo vaig veure allà com una impotència, jo sentia impotència de veure el que estava passant en aquell judici. No, llavors penses, però clar, això és la meva opinió.
2: Jo crec que s'ha d'anar en compte, no?
3: Sí,
2: trucar,
3: perdó.
2: S'ha d'anar una miqueta en compte.
3: Sí,
1: és que se me'n va el temps.
2: Això, precisament per una qüestió ètica, no? En el llibre surt, hi ha una noia que fa poc cas de true crime, i parla realment del cas aquest del 36, i jo també volia posar-li una mica en mirall a les víctimes, no? Amb la gent, amb la família de les víctimes, és a dir, moltes vegades veiem els programes i tal, i bueno, sí, és un cop dius, el món pobret, i aquest llibre es va dir molt, però no, jo sempre penso que si fos la meva família, si fos algú proper a mi, no faria cap gràcia, el llibre es posaria, no? Penso que de vegades no es tracta ja de vendre o de no vendre.
1: I ja tinc bastanta pena perquè a sobre jugueu amb ell. Amb
2: clar,
1: el
2: temps, clar. Ètica també un límit, penso. I de vegades el passem això, no?
1: Molt bo.
3: Però per mi la funció del true crime és explicar el que va passar.
2: Sí, sí, evidentment.
3: Sense entrar en això. Aquí, per exemple, no hi ha cap escena que et digui com va matar el pare. Perquè a mi això era la... No, o sigui, no, ja ho sé. Però em refereixo que en el cas del que estava dient ell, que explica això és el que fa mal. Que tu expliquis el que ha passat, per mi és com que llegeixes notícia al diari. O sigui, tu estàs llegint i veus el que ha passat. Això, per mi, no hi ha aquesta part de morbo. Hi ha programes molt específics a la televisió que centren en aquesta part del morbo. Com va ser i com va ser no sé què i què... No. Llavors, aquí seria on crec que hi ha el punt de la ètica, d'explicar el que ha passat, que si tu sents el cas del Breton i això fos el que fos en el llibre, no hagués passat res. El problema és quan ell comença a dir totes aquestes barbaritats, que això és el que pot afectar, no a la mare, evidentment, a tot l'entorn i a qualsevol persona, que jo penso que s'ha fet un assaig de res i de l'escola.
1: No, però que només que sigui a la mare ja és suficient.
3: No, evidentment, sí, evidentment.
1: No,
3: tot, jo també estic d'acord amb això.
4: Jo també estic d'acord amb elles, jo, no tot val. I a més és que li estàs donant, amb aquest llibre li estàs donant un asma a aquell fill de la gran puta per tornar a fer-li mal a la seva mare.
1: Aquí, sí.
4: Que és el que era el llibre, era, li donaves l'oportunitat de tornar a torturar a la mare, que és el que ell volia, el que va voler fer amb la mort, matant el seu fill. Cal que tu com a autor et fiquis, t'emmerdis d'aquesta manera? No tens prou ta imaginació per escriure un llibre d'una altra cosa? Inventa't un crim, ja està.
3: No, ja de fet, és que no ha passat amb altres llibres de true crime, ha passat amb aquest justament per com està escrit.
5: Sí. I ara el que tornarà amb aquest llibre és una lavada de culo de tot el que va fer. O sigui, és com... I ara hi ha un...
1: Sí.
5: O
1: sigui... Bueno, coses de contracte també.
5: Sí, però mira que és una editorial molt petita respecte a d'on ve ell, no? Sí. I ara és explicar-se, no? Argumentar-se per què, no? I sóc la víctima. No.
3: Però l'escriu ell, no?
5: L'escriu
3: ell.
5: És una reflexió, és un comentari.
1: Sí, surt ara.
5: El que m'ha passat.
1: Com a comissari dono molt mal exemple perquè m'he passat de temps de la taula.
5: Perdó.
1: I que em podeu castigar. Si algú vol preguntar alguna cosa, però sisplau, preguntes, no reflexions d'aquella de 2 hores i tal. Ja.
6: I la pregunta va quedar un poc larga. Es para Beatriz y tiene que ver el temor que consumimos y que es mucho el contenido por Concha y el contenido que salió en el 2016. En el terror y en el true crime existen como casos muy grandes. Es una operación parecida a convertir el sufrimiento en una serie de testigos. En el caso de esta chica que le observó el bajo y un año después de un gran. carne de palma, la pregunta que te lanzo es, ¿crees que consumimos tu carne de oro por las mismas razones? ¿Al sentirnos en un lugar seguro que la que menos importa?
5: Ostras, es muy buena pregunta. Porque yo creo que lo que pasa con el true crime es que muchas veces olvidamos la cuestión del true, ¿no? Es como que lo consumimos como si estuviéramos viendo una peli de terror o de suspense, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que hace que nos emocione tanto. Y es verdad que hay un punto, sobre todo hay mucha gente que pregunta, ¿no? ¿Por qué consumimos true crime? Está como la cosa esta de que dicen que somos las mujeres las que consumimos más true crime, ¿no? Efectivamente, las estadísticas dicen que sí, ¿no? Entonces te argumentan, es porque así nos sentimos, ¿no? Que pasamos miedo, pero desde un lugar protegido, ¿no? Podemos experimentar sin que nos salpique la sangre. Bueno, sí, yo creo que hay una cuestión que es esa. Otra de las argumentaciones que dan ya respecto a las mujeres es, que a mí me parece absurda, es que podemos aprender métodos de autodefensa viendo true crime. Cuando somos las principales víctimas en el true crime y, bueno, siguen los consejos de... Uy, perdón. Pues no creo que... Yo creo que sí, que hay un punto de disfrute en el true crime, pero también hay un punto periodístico, por ejemplo, en el caso de la sangre fría, creo que el punto de disfrute, el punto de lo que has dicho, como que es estetizar, ¿no?, el dolor, supera, ¿no? O sea, es un gran maestro, ¿no?, Capote, pero supera lo periodístico. Yo creo que hemos de conseguir que lo periodístico y lo estético, porque yo sí que creo que hay una experiencia estética, un buen true crime escrito huele, es como leer una novela de ficción, es que te agarra, ¿no?, y hueles y paseas con los personajes, estás viéndolo todo.
7: I amb aquestes reflexions tanquem la taula. Recordem que era una taula del Cubelles Noir en què van estar la Susana Peix, la Mireia García Contreras, la Susana Hernández i la Beatriz García Irado, moderat per un servidor i que es deia Los Sobornados, La veritat té un preu. Això va ser el Cubelles Noir el dissabte 29 d'agost al Centre Social Joan Roig i Piera de 11 a 12. I vindrem aviat amb més taules i més coses i moltes novetats literàries i sèries i pel·lícules i llibres, sobretot llibres. Llibres, premis, trobades, tenim moltes coses i us les portarem. Fins aquí el programa d'avui. Us ha parlat el Xavier Borrell. Com ja sabeu, això és Ràdio Cubelles. Si podeu recuperar el programa en podcast a la carta. I, com sempre, anar escoltant-lo quan vulgueu. Moltíssimes gràcies. Adeu.
8: Cubelles Noir Ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles, cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Benvinguts a la màquina del temps. Comencem una altra edició. I és que comencem així de bé, el 107.5 de l'FM, Ràdio Cubelles, presentant tots aquests temes. Avui, temes 100. Michael Field, Moonlight Shadow. Recordant, expressant, somiant.

My Sharona. I és que ens anirem amb aquest tema, tan gran tema i que tantes vegades hem escoltat els Ultravox, amb aquest genial Viena.

I és que després de la tormenta sempre, sempre surt el sol. I és que d'un tema ens anirem a un altre. Aquesta música, més difícil pensar que la trobareu cap altre lloc. Abans sí, però ara la nostra bogeria de màquina del temps va cap enrere, va cap a dalt, va cap a baix. Walking on sunshine, Catherine and the Waves.

quins grans temes aquest, aquest programa especialíssim Zen. Temes Zen. Res de 99 aquest Zen. Call me, Blondie.

Un tema que recentment ha sigut reversionat per la gran Sabrina i la Sam Fox. Call me, truca'm.

I us en recordeu d'aquell genial tema també de l'Stewart? Va sonar moltíssim ja fa molts anys, però en continua sonant així de bé, l'Stewart de Yard of the Cat, l'any del gat.

Avui, com cada sessió, disfrutant de la millor música d'aquests temes que no trobes només aquí, a la màquina del temps. I de seguida continuem amb el Dr. Hook.

Quins grans temes, quines grans veus. Continuem i continuem amb molta més música, amb molts més temes d'aquests que t'agraden, d'aquests temes sent. I continuarem, com dic, amb els Susi 4.

I és que ens anem amb el Willy Deville, Min Deville. Demasiado corazón, massa cor.

I mentre recuperem l'èxit de Duran Duran per coses de la tècnica d'aquests aparells, que sempre ho fem en format físic, escoltarem el Smoke on the Water.

I és que ens acaba el temps per aquesta sessió. La màquina del temps s'apaga, però l'últim tema, el rei del glam, el Gary Glitter, que tots en recordem.

metal y glitter. I és que no tenim temps per més. Això ha sigut La teva màquina del temps. Tornarem la versió més a demanar. T'esperem.

给的。买了。

Baila. Baila.

Core. Hoy es uno de los discos preferidos de música en Confer.

0: a la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.
1: Molt bona nit, família.
0: Bona.
1: I encantat de ser aquí una nit més amb tots vosaltres. Jordi Vera en directe des de l'estudi 3 de Ràdio Cubelles. Preparats aquesta nit per una sessió molt especial. Una sessió d'un amic i un DJ de renom a l'escena de Barcelona, G. Sant Rivera. Encantat de que hagis col·laborat amb nosaltres. Us deixo a les seves mans. ¡Sabe!
2: Hola a todos y a todas, soy Jason Rivera y esta es mi sesión para Bona Ona, una sesión tech house cargada de auténticos temazos. Comenzando la sesión, comienzo con un poquito de tech house suavecito y conforme vaya avanzando estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Así que espero que la disfrutéis, os mando un saludo a todos y a todas.

des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Benvinguts a la bona música.

aprofitem per recordar l'insta del programa. Bonaona.radio. Anem afegint gent. Anem afegint gent amb ganes, flow i que seguirem. Xavi!

I recordeu que teniu a la vostra disposició la web del programa bonaonaradio.com. Allà trobareu tota la informació del programa, propers convidats, i podreu fer les vostres peticions amb molt de love per a aquelles persones que són importants per vosaltres. Som-hi! bonaonaradio.com.

0: Deixa't portar. Energia positiva.
1: Divendres a les 11 i dissabte.

Quina calor que fa aquí, eh? Tenim l'estudi a tope, aire condicionat i no parar.

Això m'agrada! Sí! Energia positiva!

Sant Rivera. Aquesta nit, només per tu, des de Barcelona.

Deixa't d'emportar. Bona hora. Ritme lliure.

un plaer estar una nit més amb tots vosaltres. Aquí en directe, des de Ràdio Cubelles, Jordi Vera, només per tu. Arriba l'estiu! Fa calor! Deixa't emportar! Salut!

Bé, família, un plaer haver estat aquesta nit amb tots vosaltres. Ens acostem a l'hora d'acabar i volia agrair a Jason Rivera la seva generositat per compartir amb nosaltres una sessió com aquesta avui. Moltes gràcies i continuar!

Marxet amb la temperatura a tope a l'estudi. Gràcies, Jason Rivera. Ens veiem el proper cap de setmana.

espai una música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona. Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit.

go ahead and call it.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
3: Hola, how are you?